t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Escoltes Radio Pego.
2: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
3: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
4: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Tretzena Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

light is on.

0: Radio Pego.
1: 106.8 FM.
2: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
3: Cerrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Cerrando. Dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Cerrando. A Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.
4: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego.
1: Germana, neta, nova, filla, cosina, amiga, filaca...
2: Les Sorts Púrpures, cada 15 dies, els dimecres a les 7 de la vesprada. I en la web, quan més te petisca.
1: Em perdonaràs, tu que cuides cada nota del compàs.
3: Dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: La Marjal Curiosa és un podcast on podeu conèixer de primera mà les activitats, els projectes i les iniciatives que es duen a terme al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. En ell posem en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials d'aquest espai, un tresor de la natura. La Marjal Curiosa, a la carta en radiopego.com. Que la Marjal vos acompanye.
1: Radio Pego. Dona seva veu. Radio Pego.

0: com jo.
1: Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens.
2: Arran de Terra, un programa de Vicent Morera, els dimarts a les 4 de la vesprada i a la secció de podcast de radiopego.com.

0: perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants. But I want you to be true, and I
1: just wanna make love to you. Són tant

És música. És passió. És...

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96529-2000, o al número de WhatsApp 610 500 300.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: So wake up.
3: Bon dia.
2: The rhythm of love.
3: Estàs escoltant Radio Pego.
2: Open your eyes and watch the red sunlight.
4: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen. Tretzena festa estallés a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat batega poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.
5: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
6: Cuando me dice que pare.
7: O que quiere irse a casa.
8: Cuando no dice nada.
6: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
8: ¿No?
6: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
8: No es no.
5: Respeta los límites, sí o sí.
8: Gobierno de España.
1: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
9: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
10: Acció social de acció urgent. El projecte Acció Social està destinat para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
11: Down, down, down. festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins a arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
4: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego. So wake
3: up. Bon dia.
12: Estàs
3: escoltant Ràdio Pego. Oh.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal. El despertino de Ràdio Pego. Ens trobem a dimarts 13 d'octubre del 2026. Són exactament les 8 i 8 minuts i nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical amb el nostre magazín matinal. I, per supost, una jornada més. Treu els salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènech. Ja sabeu, anem a viatjar a través de la música, música del record, cançons inolvidables, la música d'ahir, d'avui, de sempre, aixòs grans clàssics que a nosaltres ens agrada escoltar i recuperar en aquestes primeres hores del matí. I per començar avui la nostra selecció musical, ho fem gaudint d'un legendari grup argentí. Avui arrenquem la nostra selecció musical gaudint de Los Cinco Latinos. A més, recuperem un himne al amor etern, a la devoció incondicional. Any 1959, el donem la benvinguda, el donem el bon dia, amb el tema Quiéreme Siempre. Comencem. Bon dia.

0: Fantàstic tema, gran record, com havíem presentat, així estàvem recordant a los 5 latinos, ay 1959, quiereme siempre. Seguim viatjant a través de la música i ara passem a gaudir d'un grup a Cuba.
1: Camino sin cesar.
0: Exactament, ens quedem situats a l'any 61, escoltant i recordant a los Llopis, amb el tema Paseando bajo la lluvia.

Si Andreu bajo la lluvia i estàvem gaudint com havíem presentat aquest grup cubà Los Yopis, i de Los Yopis a un duet espanyol català com van ser el duo Dinàmico. Exactament, nosaltres avui els recordem amb tot un clàssic de l'any 55, clàssic de la música russa, Noches de Moscú. Ells la van interpretar a l'espanyol a l'any 62. Una cançó, doncs, que parla de pena. Una cançó que parla d'un amor trist, una ànima sense calor.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dilluns 12 d'octubre va ser el 36.694 de la sèrie el 24. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 3, 6, 6, 9, 4 de la sèrie 0, 2, 4. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8.

I amb una oda d'amor incondicional, de devoció absoluta, nosaltres anem a continuar. Exactament, ho fem escoltant de Your Beats. Ai, 1965, arribant amb aquest For Your Love, per el teu amor.

0: For Your Love, com havíem presentat amb els Yardbirds. I del 65 al 67...
1: Ja sé...
0: Tot un clàssic.
1: És molt a prop.
0: El famós My Way.
1: El meu final.
0: En aquesta ocasió adaptat al català. Xavier Piqué, com ho he fet sempre.

No me... Cançons que deixen pitjada, eh? Que no tenen data de caducitat. Que sempre ve bé escoltar. Com he fet sempre, el fantàstic tema, el gran clàssic, la famosa My Way, en aquesta ocasió interpretat i adaptat al català. Seguim viatjant a través de la música i 1969. Donem pas a aquest himne. Un himne que parla sobre la necessitat d'escapar del soroll, de la búsqueda de la pau. Everybody talking, diuen que tots estan parlant. Un gran clàssic de Nilsson.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Whatever it's got a lot. Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I tornem a la música pop espanyola de la dècada dels anys 60. Exactament, any 1969, Los Mitos, Me Conformo.

amb el grup Bilba i com havíem presentat Los Mitos, avui recordant-los amb el tema Me Conformo. I de l'any 1969 a l'any 1970, amb un famós cantant veneçolà, un gran cantant que ens va conquistar sobretot en la dècada dels 70-80. Nosaltres avui ens quedem escoltant el tema Soy Tremendo de Trino Mora. Una cançó que ens parla o es relata millor doncs deixa arrogància d'un conquistador que cau rendit davant un amor verdader. Trino Mora.

No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. I una cançó que ens parla de l'egocentrisme. Un home obsessionat en la seva pròpia imatge, el seu estatus social. You're so fine. Any 1972, ens quedem amb la veu de Carly Simon.

Fantàstic el tema, el que ens arribava de la mà de Carrie Simon, com ho havíem presentat. Ella parlava, doncs, d'aixe home egocèntric que sols parla i veu la seva imatge.

0: absolutely
1: nothing. I seguim en la dècada dels 70 en aquesta ocasió donant pas en un himne antibèl·lic. Absolutely. Edwin Starr. Ah! Wow.

Warham, Edwin Stewart, Starla, i ara es torna per gaudir de la legendària banda britànica, els Rolling Stones. A més, recordem aquest meravellós tema de l'any 73, una crítica satírica i provocadora sobre l'obsessió per la fama. Star, star. Rolling Stones.

0: el temps.
1: Les 8 i 45 minutets, un moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui i els pròxims dies, sobretot pendents d'una possible dana de cara al cap de setmana. L'anticicló anirà enfortint-se sobre les illes britàniques mentre una possible dana podria despenjar-se cap al sud-oest peninsular. Si acaba situant-se en una posició favorable, el recorregut marítim podria fer augmentar molt la inestabilitat entre dissabte, diumenge i inicis de la pròxima setmana. Aleshores, possibles tempestes, pluges generals i precipitacions localment intenses a lo que serà la façana mediterrània. Encara queda molt per concretar, però com sempre diem, hi ha que estar pendents de tota la informació que ens puguen passar per estar al tanto de l'horatge i aquest espai meteorològic.
2: Sole pisa more tu pete, sole pisa more tu pete, sole pisa more tu pete.
1: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
2: Ay, en ella tanto sole, tanto pisa y tanto amore, sole pisa more caracol.
1: I viatjant a través de la música, seguim rescatant grans clàssics. En aquesta ocasió, tot un tema del grandíssim cantant francès Alain Barrière, junt a la veu de Noël Cordier. Un clàssic de l'any 74, una balada romàntica que parla doncs, d'un amor a distància, del comiat i la por de la separació.
3: Va,
1: tu te'n vas.

Gran balada, una balada romàntica que parla doncs d'eixe amor a la distància, del por al comiat, a la separació. Tu te'n vas amb les veus del grandíssim cantant francès Alain Barrier i Noël Cordier. Del 74 al 76, en aquesta ocasió, moment ara per gaudir d'una fantàstica cançó de la banda Boston. Una cançó que parla de...

0: seguim en els 70 i donem pas en aquesta ocasió a una balada romàntica. Amb el grandíssim cantant canari d'Etern Somriure, amb la veu de José Vélez,
1: que fui.
0: Rescatem el tema Amor con amor se paga.

0: soy el guardián de sus sueños de amor. La
1: I donem per finalitzada la dècada dels 70 avui amb un altre d'aixòs grans clàssics de la mà del grandíssim cantautor francès, Francis Cabrel. La quiero a morir.
0: Como si nada, la quiero a morir.
1: Una cançó versionada per múltiples artistes.
0: Y borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar.
1: I un d'aixòs exitosos temes dels anys 70. Nosaltres avui ens quedem amb l'original.
0: Torra desde el cielo hasta aquí.
1: I, per supost, amb aquesta clàssica i amb aquesta bella melodia, nosaltres avui arribem als anys 80. Arribem a les 9 del matí.

0: ser solo suyo, quiero a morir. Conoce bien Gallagher.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
2: I en temes històrics arrenquem en aquesta segona hora, exactament amb un clàssic del flamenc, amb Camarón de la Isla i 1981. Rescatem Como el agua, a la guitarra de Paco de Lucía.

Així ho ha gaudint d'aquest gran clàssic de l'any 83 a la veu de Aretha King. Estàvem escoltant aquest We Are Is My Man. On està? On està aquest home? On està el meu home? I del 83 al 85. Un altre d'aquests grans clàssics. Escoltem a Elton John, el tema Nikita.

Una meravellosa cançó d'Elton John, que narra la història d'un amor impossible, no correspongut. Debuta les barreres polítiques i físiques de l'època. Una balada pop ambientada en aquests temps de guerra fria, guerra fria, guerra gelada. Com havíem presentat amb la veu inconfundible del grandíssim Elton John, en 1985.

Nikita, i de la veu del Don John, al Zera Sure, any 1986, un himne del synth-pop. Una cosa que parla de confusió, de xangoixa, d'un amor no corresponut, o una ruptura, o...

Fantàstic tema, gran record d'any 1987, si estàvem gaudint de Gabinete Galibari amb el tema Cuatro Rosas. I dels Gabinete Galibari al Sopa de Cabra, any 1988, aquesta nit.

0: quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

Les 9 i 30 minuts, 9 i mitja del matí d'aquest dimarts 13 d'octubre. Seguim gaudint de bona música i en aquesta ocasió ens adentrem ja en els anys 90. Tot un himne per a còmplices. Ens rescatem avui amb el tema És per ti. És per

clàssico i han presentat per aquest duet espanyol Còmplices, any 1990, amb aquest poder transformador de l'amor, aquesta declaració i aquesta entrega romàntica és per ti. Anem a canviar d'estil, perquè deixem un poc de banda aquest romanticisme per anar-nos en amb un missatge modern que parla de llibertat, de rebeldia i un poc de ruptura en aquests rols clàssics. Cuéntame un cuento amb Celtas Cortos.

Cuéntame un cuento, com hem presentat tot un clàssic de Celtas Cortos. De l'any 92 al 93, passem ara a gaudir d'aquesta gran banda californiana. Ens quedem escoltant els Counting Crows amb Miss Jones.

amb la gran banda espanyola. Sí, estàvem escoltant aquesta balada que parlava sobre el desamor, la derrota emocional, la quiero beber hasta perder el control. Y de los secretos a Bryan Adams. Well, I don't look good in no Armani suits, no Gucci shoes or design. Recuperem aquest clàssic, un tema de l'any 1996, i diu que l'únic que li queda bé eres tu.

0: Así estamos disfrutando de un ritmo alegre de música house, amb un pop envallable. Una cançó que parla de la celebració de la vida d'aixes persones que han estat tota la vida al nostre costat, encara que al final han partit, no? És un comiat, era una despedida, un tema que parlava del luto, del dol. Era la veu de Janet Jackson amb ese Together Again, ese fantàstic tema de l'any 1997. Festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb Dolçaina i Tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: I des de Ràdio Pego nosaltres avui arribem a les 10 del matí amb el trio de germans, els Café Quijano. A més, recuperem el que va ser el seu primer i gran èxit. Una cançó que ens va presentar l'any 1999 i que, com bé coneixem tots, porta per títol la famosa Lola.
2: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.

aquesta boy band amb els NSYNC, que amb aquesta record a l'any 2000, It's Gonna Be Me, vaig a ser jo. Nosaltres hem arrencat, hem començat en aquesta tercera i última hora del Despertino d'avui, d'aquest dimarts 13 d'octubre. Si acabes d'incorporar, siguis benvingut, benvinguda, i moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos i estar allà al nostre costat per ser la teva elecció. Música a partir de l'any 2000 i fins ara arribar a la més rabiosa actualitat. Així estàvem gaudint d'aixe fantàstic tema dels NSYNC i d'aixe ens anem ara amb el grup Travis. El tema 5.

13a Festa Estellers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

Sí, gaudint de la xica daurada, la grandíssima cantant mexicana Paulina Rubio. Arribava el 2004 amb el tema Te quise tanto. No hem pogut comprovar una cançó que parla, doncs, de desamor, del dolor després d'una ruptura i la dificultat de poder superar, doncs, esa ruptura, no? Seguim viatjant a través de la música de l'any 2004, ens situem al 2005. Dani Martín, ells són El Canto del Loco. I a més, des de l'àlbum Zapatillas, els recordem avui amb el tema Besos. Vale.

0: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
1: Moment ara per escoltar un cant vitalista, per exprimir el present, celebrar la vida i restar importància a l'esport o al futur. Ens quedem en aquesta ocasió gaudint de la mà del grup mallorquí Anegats. A més, recuperem un tema del 2009. Avui va de bo.

0: quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi.
1: Once upon a time and I heard that I was ugly.
0: Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços.
1: You wanna act right, broke boys don't deserve no kitty.
0: Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
2: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.

It Will Rain. Bruno Mars diu que va ploure. És una cançó llançada al 2011, una cançó que forma part de la banda sonora de la pel·lícula del Crepúsculo, Amanecer, en part primera. Parla, doncs, sobre la por, aquesta por profunda de perdre a la teva persona estimada. Bruno Mars, It Will Rain.

Bruno Mars, Edwin Rain, va a plover, como habían presentado, un tema central de la película El Crepúsculo, la parte primera. I viatjant a través de la música, moment ara per escoltar el tema Love Natural del grup britànic Crystal Fighters. A més, escoltem aquest fantàstic tema que sonava en el 2013 i ens parla de com l'amor pot transformar a les persones, aquest sentiment de lo que és estimar, perquè les persones doncs, es senten més especials i valorades. I és que l'amor pot transformar tantes coses boniques, eh? Love natural, un amor natural, Crystal Fighters.

0: l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti. Clar que sí! Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí!
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

Dos grans artistes units per una cançó. Holly Murphy i Demi Lovato arribaven al 2014 en APA, una balada pop que parla doncs, sobre l'esperança, la lluita i la determinació per a salvar una relació en crisi. Eixe desig de no rendir-se i mantindre a flote eixe amor que pareix ser que està passant per moments difícils. Apa, hi ha que lluitar sempre per una relació.

I moment ara per a escoltar a les Oques Grasses, aquest grup català que aquest cap de setmana també ha dit el seu adeu. Nosaltres avui anem a recordar-los amb Faves en l'aire, una invitació a acceptar la incertesa de la vida, viure el moment present i deixar doncs, de preocupar-se per el futur.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Ahí está, me escoltant a les oques gràcies que també fa dos dies, doncs, s'han acomiadat.
2: Siento que camino y no me muevo, tartamudeo, tropiezo y voy.
1: De tots esos fidels seguidors, ha fet un gran comiat de la multitudinària gent en grans estadis. Nosaltres avui recordant-los amb aquest exitós tema del 2016, Faves en l'aire. Seguim viatjant a través de la música i en aquesta ocasió escoltant a Manuel Muñoz. Ens situem en el 2018, amb ella. Rescatem el tema Yo me quiero a mí, un tema que ens va presentar des del seu treball en quarantena.

des de l'àlbum Nuclear, el treball que ens va presentar l'Eiva el 2019, on nosaltres avui estem recordant-lo amb el tema Lobos. Una cançó que parla principalment de traïció.

0: Com havíem presentat una cançó que parla, doncs, de traïció, d'un ajust de comptes, un himne a la ràbia, aquesta ràbia després d'una traïció, aquesta decepció d'algú propa a tu o algú especial. Lobos, Leiva.
1: Sense pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

Homenatge, tribut al legendari guitarrista Eddie Van Halen. És una emotiva carta de comiat que li fan a Eddie. Els Red Hot Chili Peppers.

0: festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa a carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
1: És música. És passió. És...
0: Des de Ràdio Pego nosaltres ens anem, o ens desplacem ara cap a Itàlia per poder gaudir de la veu de la grandíssima cantant Laura Pausini. Amb ella recuperem un tema del 2024, un tema que parla de comiats, de despedides, de l'acceptació de la partida d'un ser estimat. Ciao.

0: ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, hem de dir adéu. Ho fem escoltant aquest homenatge a la solidaritat, a l'ajuda mútua, a la resistència del poble valencià. Va ser el tema en el qual van marcar la seva tornada a la gran banda pegolina, la Gossa Sorda. El tema també en el qual doncs, han ficat el punt i final dalt dels escenaris. Nosaltres avui ens acomiadem amb la Gossa Sorda i aquest grandíssim èxit a Tornallom.
1: I ara que estàs ací, fill meu, no sabria bé com dir-te que no queda més remei.
0: Encara amb aquesta ressaca emocional ens acomiadem avui amb la Gossa Sorda, de mitjans a tots, doncs que acabem de passar una feliç jornada, un feliç dimarts, i ja sabeu que demà es tornem a escoltar aquí a la 107.8 de l'FM a les 8 del matí amb el Despertino. Sigueu feliços, una forta abraçada, ciao.

0: decidir que tornarem a trencar contra el cel la derrota i la injustícia.
1: M'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Creama Pego.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Tretzena Festa Estallés a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Acció Social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tombola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
4: El tramvia de Ràdio Pego.
5: Lo millor de l'actualitat musical
6: amb Carolina Ferrer.
4: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu en la categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia si vos acabo d'incorporar. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. I ja està ací el tramvia. Comencem temporada. Ja sabeu, aquestes dues horetes dedicades a l'actualitat musical, totes les novetats del moment estan ací. Els números 1, les cançons que més sonen i també les que més sonaran, estan al tramvia i aquesta és la nostra proposta, el nostre tramvia viatger, que ja comença perquè anem a aprofitar al màxim el temps. 11-7 minuts. Li donem la benvinguda a la gent del Club Orange amb este tema anomenat Copycat i així de bé encetem el tramvia.

I això és la proposta de Club Orange Copycat. I ara sí tenim a dos grans, Beyoncé i Maluma.

Ella Langley amb Choosing in Texas. Aquesta cançó està en moltes llistes ocupant la primera posició. El seu treball és digut Dandelion. I atenció, el nou single de The Paul sona fantàstic i s'anomena Bocetos. Yeah.

Bus Persuades és el superèxit de Miley. Ara ja sabeu que ha curtat el seu nom. És només Miley, Miley Cyrus. El síndrome de París. Així s'anomena el darrer single de Fangoria.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Puja al tramvia de la 100.8, Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.

És el darrer èxit de The Kid LAROI amb Give On, Get Even. I Pablo López també té companyia, la de Lola Índigo, en esta nova cançó, Casi Siempre.

Ella és Freya Sky, una de les artistes del moment amb Bad Taste. I ara és el moment de Guille Toledano. Ven i baila-me.

Street of Dreams, la calle de los sueños, és U2 i ens anem a per més coses interessants i importants al tramvia. La nou de Quinto ja sona.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Creama Pego.

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Acció Social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí o sí?
4: Gobierno de España.
5: Festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
6: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Així hem començat segona hora de tramvia amb este remix de l'èxit de Teddy Swims, Mr. Know It All, és el remix de Archie Holmes. Hey, l'última
1: que s'acaba el concert
0: és Sutherland.
1: Ja són moltes hores desperts.

0: back the knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

és Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, una de les seues darreres creacions. I ara vos presentem el nou single de Camilo, ja en llistes i pujant, com era d'esperar. Es diu este nou single, El Árbol.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

És Madonna i Combustible, l'artista amb Danceteria, així s'anomena aquesta cançó, que està en llistes i nosaltres també la tenim, per suposat. I no se'ns oblida la guaratxa, que continua sonant moltíssim, Manuel Turizo i Martin White.

0: l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: El tramvia. Música per a tots.

0: Music.
1: Ja coneixeu este superèxit d'Alex Warren, Passenger, que sona moltíssim i continuen llistes, per suposat. És hora ja de posar punt i final al nostre tramvia d'avui i ho farem amb lo nou de l'Espurna. Atenció amb este superèxit, Llenya cremada.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Dimarts 13 d'octubre i avui tenim, doncs, podem dir que l'agenda carregada de qüestions i volem començar amb aquest concert que va ser el de la Gossa Sorda, però recordem que venim d'un llarg pont i el 9 d'octubre va ser divendres passat. També en parlarem així a l'informatiu. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Gossa Sorda congrega 20.000 persones en el seu últim aquelarre. Compartiren amb el grup de Pego milers i milers de persones aquest moment que de segur passarà a la història per ser eixe darrer concert. Després de 3 hores de música al dalt de l'escenari, en acabar l'última cançó, les abraçades entre els membres del grup i tots els artistes que han col·laborat i van ser protagonistes, i també podem dir que hi va haver alguna llàgrima que d'altra que no es va poder contenir durant l'actuació. El públic va poder gaudir, com ho van fer també els membres de la Gossa Sorda dalt de l'escenari, sabent que aquestes cançons compartides no les tornaran a interpretar i, sobretot, davant un públic tan nombrós. Acabava este concert amb aquest crit mobilitzador de a la batalla i donant gràcies infinites per tot el que han compartit durant la gira a Tornallom i durant tota la seva trajectòria amb el públic. La Moixeranga com a símbol de col·lectivitat vertebra el 9 d'octubre a Pego. Comparteix protagonisme amb el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I i el visir Alarrac, representats a la plaça on va tindre lloc la celebració de la Diada dels Valencians i les Valencianes amb una nodrida representació de la Corporació Municipal. El regidor de Cultura, Josep Mengual, era qui destacava aquesta relació d'Alarrac i Jaume I que van passar pels pactes, les treves i també pels enfrontaments, i Pego va estar, recordava, directament implicat en aquells conflictes, i el castell d'Ambra va ser una de les fortaleses disputades durant les revoltes encapçalades per Alarrac. Un passat que, en certa manera, està reflectit en els colors de la bandera de Pego, deia Mengual, que el que fa és traslladar la barreja de pobles, cultures i tradicions que formen part de les nostres arrels i ens ajuden a entendre el Pego que coneixem avui. I durant aquest 9 d'octubre també demanaven l'opinió de PSPB, PP i Compromís pel 9 d'octubre. Finalitzat aquest acte institucional, Ràdio Pego volia conèixer com ha viscut cada partit amb representació a l'Ajuntament de Pego la Diada dels Valencians i les Valencianes en un context preelectoral. Traslladem aquestes declaracions en uns minuts hacia l'informatiu de Ràdio Pego.
1: Ens hem sentit molt bé, molt còmodes, molt emocionats. Suposo que quan ja portem és el final de la gira, pues, també ho tenim tot ja rodat. A diferència dels primers concerts, que està tot rodat, el que passa que hem hagut d'intentar, sobretot les últimes cançons, aguantar la emoció per a que tot quedarà guai, no? Però la veritat és que ja ves passar les cançons i pensaves que no les tocaràs més i anàvem emocionant-nos cada volta. Però molt content d'haver tornat i d'haver fet l'últim concert de Pego i ja està. I la gent i les cançons pel que vulgui.
0: És el que expressava Josep Nadal ja baix de l'escenari una vegada ara sí ha finalitzat l'últim concert del retrobament de la Gossa Sorda. I d'aquestes paraules, després d'actuar davant 20.000 persones que els van voler acompanyar diumenge 11 d'octubre en aquest últim aquelarre, el darrer concert de la gira a Tornallom. Una xifra que demostra el poder de convocatòria i de com de lluny ha arribat aquell grup de joves que el 1996 s'ajuntava per tocar música. Relata també Josep Nadal, ho feia en la seva última intervenció, encara a l'escenari, què és el que va passar fa 30 anys, perquè aquest dia la Gossa Sorda congregara a 20.000 persones en un mateix recinte.
2: Volem recordar-vos també que tota aquesta gent que continuen fent música al nostre país, música en valencià, però els que estaven abans de nosaltres, a tots els grups de Pego, a tots els grups valencians, però els que estan ara i sobretot per als que vindran després, que seran la llavor de la polseguera, per tots aquells que continuaran cantant en valencià i parlant de les coses que ens passen ací a la nostra terra. D'ací hem arribat. Fa 30 anys, a mi Jordi Oltra es va posar cabut que volia fer un grupet de rock. Tenia claríssim, allí dalt de la caseta de mitjanes al Chuyes Club, volia que els amics fèrem un grupet de rock. La veritat és que l'únic que se'l crea en aquest moment era ell, però gràcies a la seva obstinació, podem dir 30 anys després, Jordi, estigues on estigues, moltíssimes gràcies per haver-nos donat esta vida tan de puta mare. Per acabar, agrair-vos a tots i a totes haver fet l'esforç de comprar l'entrada i de vindre fins a Pego. Per haver este últim aquelarre que esperem que recordeu durant molt de temps. I sobretot, el que volem, l'únic que demanem és que d'ací uns anys, d'ací molts anys, recordeu sempre que va haver un grupet a Pego que es deia La Gossa Sorda. Gràcies.
3: Menjamunt, menjamunt.

0: 20.000 persones arribades de Marines Vell, de Macastre, Pinet, València, la Vila Joiosa, Conca, Gelida o fins i tot de Xile, entre moltes altres localitats es congregaven a Pego per a no perdre's esta última ocasió de veure en directe la gossa sorda. El motiu el podríem resumir en el que explica un dels seguidors entrevistats que venia de Gelida al Penedès. Però anem a escoltar què és el que ens expliquen les diferents persones a les que van preguntar.
1: Perquè mos agrada molt, és el nostre grup preferit. Pues dona molta tristor.
2: Pues esperem plorar molt en Romàntic Dimoni també, perquè a mi m'encanta. I la gossa sorda també. És l'última que la reixi a disfrutar-la.
3: Molt il·lusionat de veure l'últim concert de la gossa. A més, en primera fila, el primer, correguent com podia.
4: Al final, la gossa sorda és un dels grups més importants que ha tingut la música en valencià, no? I crec que és merecient, no?, estar així des de València venint per a despedir-nos, no?, d'un grup tan mític i donar-los suport, no?, en pla... Gràcies, no?, per tot el que ens hàveu donat durant aquests anys. Bueno, sempre és trist, no?, perquè al final crec que les seues lletres, les seues cançons són totalment atemporals, malauradament, no?, perquè moltes coses no. Per exemple, no quina Galitza, no?, que ens parla del canvi climàtic, és que continua sent una realitat, no? Totes aquestes cançons, no?, que parlen de la corrupció, del menyspreu a la llengua, al final són cançons que a dia d'avui encara el seu missatge és important mantenir-lo i per tant, bueno, és trist, però bueno, sempre quedaran, no, aquestes cançons.
2: Perquè teníem que despedir-nos de la gossa, segur part de la nostra joventut, i teníem que estar així i saber com fer el comiat. Per reencontrar-nos, per estar juntes i
5: posar la gossa sorda posada a la ràdio. Bueno, a la ràdio, l'Spotify enganxat al cotxe.
6: Nostàlgia. Molta nostàlgia i recordar, bueno, tot el que hem viscut amb ells.
7: Jo me'n recordo que ho teníem, la professora de música, el nostre institut, ho tenia el cartell de la gossa sorda posada a l'aula de música i sempre el posava de fons a les classes. Quan teníem així un rato lliure el posava. Si no queda així, d'aquest moment ara.
8: Jo en realitat sóc fan de los chicos del maíz i resulta que he vist a la gossa sorda en un any més voltes que a los chicos del maíz en tota la vida.
9: I t'agrada o no?
8: Sí, sí, no, sento a la gossa sorda des dels 14 anys i m'agrada molt.
10: Jo sóc de Cuenca, no parlo molt bé el valencià, perquè venim totes juntes a una gossa sorda nos gusta. Divertir-nos, reivindicar.
11: Bueno, yo vengo de Chile, conozco a estos grupos, soy la gossa sorda por Andreu, que es mi pareja, y me he introducido en este mundo y la verdad que espectacular. Creo que es una muy bonita manera de recuperar todo lo que está relacionado con la cultura, con la tierra. Creo que son grupos reivindicativos y que la verdad vale la pena escucharlos y vivir la experiencia. Sobre todo algo tan diferente como grupos que te parlen en valencià y que te canten sobre su historia, su cotidianidad y sus propias experiencias.
12: Pasar-ho bé, gaudir i una última nit en la gossa sorda.
13: I tirar una mica el fascisme darrere.
14: De Gelida, de Catalunya, del Penedès, doncs perquè és un grup històric, són els pares de la música en valencià, en català, bueno, i per les seves lletres reivindicatives a favor de la defensa de la terra, a favor d'uns valors molt concrets, i veient com està el panorama, doncs és més important que mai estar aquí reivindicant-los i donant-li suport.
0: L'últim aquelarre acabava amb la gossa sorda a l'escenari, però començava molt abans, a les 6 de la vesprada, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Manifest Band com a guia per arribar fins al recinte del concert. Una agrupació formada per docents en lluita, com explica Ricardo Martínez, portaveu de Manifest Band.
15: En maig va haver una vaga indefinida de
9: tot el sector d'educació i la veritat és que de manera prou improvisada i prou espontània van anar sorgint aquest moviment, vam anar quedant per tocar i aquesta, la gent que estava en les manifestacions va anar rolant un missatge de qui vol tocar junts i a la que es van descuidar doncs anem una formació. I la veritat és que hem intentat seguir també en estiu als grups compromesos amb l'escola pública, amb el valencià, com és òbviament la Gossa, i des d'ací volia agrair-los que ens deixen haver vingut a seu últim concert i res, un poc per això estem ací, perquè trobem que és un lloc on fem confluir la nostra lluita, les nostres reivindicacions i també perquè no, i també venim un ratet a convollar-nos i a passar una bona velada en companyia. A més, quina millor manera de representar al nostre país que tocant en banda o xaranga.
0: I abans, en l'últim aquelarre, també van estar presents Guaitem la Terra i el col·lectiu Mai Més, que explicaven tot això.
15: Pego, vinc a dir ben clar que el nostre territori no està en venda. El Paipego Golf és l'expressió d'un model especulatiu que la burgesia comarcal aplica des de fa dècades. Com hem denunciat, és un projecte inviable, sense recursos hídrics autoritzats, amb informes desfavorables i una zona amb risc real d'inundació. Continuar tramitant-lo és irresponsable, un atac directe al territori i a la classe treballadora de peu i dels voltants. Però això també va de lluita de classes. Mentre uns pocs volen fer negoci amb la nostra terra, som nosaltres qui patirem les conseqüències. Menys aigua, més riscos i un model econòmic que ens expulsa i es precaritza. Defensar el territori és defendre les condicions de vida de la nostra classe. Exigim la paralització immediata del Paipego Golf i la desclassificació d'aquest sòl. La terra és nostra i la disputarem, la defensarem.
16: Fa dos anys de la dana i és un tema que és un poc difícil d'oblidar en part perquè tenim alertes cada 2x3 i en part perquè les persones que van ser responsables de més de 230 morts segueixen al mateix lloc i segueixen governant. Mazón se n'ha anat, però segueix el seu escó de diputat burlant-se de la nostra cara i encara n'hi ha molta feina per fer. La nostra feina, i nosaltres vam començar per a buscar justícia. I gràcies a l'aportació de centenars de persones com vosaltres, estem des de fa dos anys als tribunals de Catarroja, lluitant cada dia per a aquesta gent pagui en presó més de 230 homicidis. Joan, que és el nostre advocat, és la persona que està donant el cobre allí tots els dies.
17: Bona nit, Pego. Simplement dir-vos que des del grup d'advocats que defensem Mai Més en el cas de la dana som una acusació popular que està al costat de les víctimes. I per a que este procediment acabi, com totes i tots volem, que és en veritat, en justícia i en reparació, és necessari continuar recolzant a l'associació Mai Més i ajudant a finançar-la. Perquè anar a Catarroja a interrogar-los totes les setmanes i fer-los suar i fer-los que es contradiguen i demanar proves és el nostre treball i per a poder fer lo millor necessitem més recursos. Moltes gràcies.
0: Abans a l'escenari de l'última aquelarre van actuar Quinto, el Pegolí pot dir que va estar en el comiat de la Gossa Sorda de fa 10 anys amb reacció i que repeteix en este nou comiat el definitiu amb una nova formació que agafa el seu cognom. Abril, qui s'acompanya del guitarrista Pegolí també veu Enric Moll i qui va fer moure a tot el públic amb el seu ritme enèrgic i romàntic Dimoni, el nou projecte del Pegolí Carles Caselles que s'ha estrenat en concert a Pego durant aquest últim aquelarre, el que ha fet doncs, que fora també una actuació ben especial.
18: Podem veure que totes les persones guapes que han vingut a defensar la música, que han vingut a defensar la cultura popular, que han vingut a veure un grup històric com la Gossa Sorda, moltíssimes gràcies a la Gossa i a tota la gent que fa possible estar així. Fabi, vinc a estar cantant i la campanya de València. Volia donar les gràcies a tota la gent que no va mitges tintes, a tota la gent que es posiciona per la llengua, pel nostre país, per l'antifeixisme, per l'educació pública. Visca la terra, ara i sempre. cançó de per si. M'agradaria que m'ajudàreu a cantar-la ara. Un dels nostres, la vaig escriure per les meves, i que vull escoltar-los. Adéu. Tu eres un dels nostres,
19: un dels nostres, un dels nostres.
18: Tu eres un dels nostres,
19: un dels nostres, un dels nostres.
18: No, okay.
19: Un dels nostres, mira la meva llisora.
20: L'última volta de la gossa, aquesta sí que és definitiva, és un plaer també compartir escenari amb Quinto, Romantí i Dimoni. I sobretot, això de donar gràcies a la gossa, perquè sense ells segurament nosaltres no estaríem així. Segurament Abril no existiria, segurament no seria un músic, i si no ho fórem, a la meva no cantar que diferenciar tampoc, així que... Moltes gràcies per ser un pilar fonamental de la música valenciana. Ensenyar-nos quina lluita seguir, en quin camí, en quin costat correcte de la història estar, en el costat que està la gent que lluita pels drets socials, per la igualtat, pel dret a l'habitatge. Contra els feixistes, contra els procuradors, contra els que donen el seu propi benefici a costa del que passa falta. Així que res, moltes gràcies a la gossa. Visca la gossa, visca Peo!

totes les que defenseu els nostres drets dia a dia en una escola pública en valencià i per una casa digna per a tots i totes. Però no calla, això comença ara. Escorpines, escorpines.

Per l'escenari també passava la clandestina i tocant i rodant, posant la música a l'actuació de la moixeranga de la Marina Alta, que realitzava amb èxit i fa aquesta figura de cinc calçades en homenatge als pescadors de Calpa.

0: Eix era el moment en què s'aconseguia eixa figura de cinc alçades i fac. Al matí, la gossa sorda arreplegava el Premi 9 d'octubre de Compromís perquè ha estat un grup, explicava la formació pegolina, la formació política, que ha deixat empremta i que ha posat la banda sonora de més d'una generació. Víctor Climent, i escoltarem també els membres de la gossa sorda agafant eixe premi.
1: No ha sigut mai només un grup de música, ha sigut molt més que això. Ha sigut una banda sonora de tota una generació que ha crescut cantant de valencià, reivindicant la seva identitat i descobrint que la música també pot ser una ferramenta per a canviar allò que no ens agrada de la nostra societat. Quants de si sou expulsats els dimonis de damunt escoltant Batiste Seva o Camals Mullats? Quan no heu acabat votant i bramant com a locos només de sentir la introducció dels Bargers, no? Pues, heu aconseguit que les vostres cançons siguin nostres, que les cantem als concerts, als carrers, a les festes, a la dutxa, que formen part de la nostra memòria individual i també col·lectiva. Quan les escoltem, tots i totes acabem caminant pels carrers de València, sentint com es puja la humitat pels camals amunt, i veiem aquest tio amb metralleta que mos mira tan mal, que aquest tio on estarà ara, no? S'haurà jubilat ja. I damunt, tot això que heu fet en valencià, sense demanar permís, sense complexos, amb la força, amb tota la força de dignitat del món. Segurament renunciant a moltes oportunitats professionals, no?, al triar aquesta llengua per a parlar, però vos heu guanyat el respecte de tot un poble. La veritat és que sí.
2: De col·legues que han fet el que mos ha donat la gana un poc, el tipi de cantant en valencià, perquè sense demanar permís, perquè era la llengua que parlem, jo crec que este premi no és només nostre, és només és de tots. Lluitem per fer una vida més bonica i lluitar contra estos fantasmes que estan venint ara, que tenim un hueso duro de roer. I res, continuar així, i també pues, desitjar-vos que passem un dia genial, tant ara a les paelles com durant el dia i al concert, pues, us fem un fi de festa bonic i gaudim i disfrutem de tot això. No sé.
3: En el nom del grup La Gossa Sorda, gràcies a tots, al col·lectiu de Compromís per Pego, que és un col·lectiu amb el qual tenim un vincle especial, i res, dir que el veiem esta nit totes i tots al concert i anem a passar-ho genial, així que anem a per totes.
4: Sí que és veritat que nosaltres ens sentim molt de Pego, com tu sabreu, sempre ha sigut un orgull ser del poble, portar el nom del poble a tres puestos. I res, la veritat és que estem molt agraïts de tot el que ens ha passat, perquè des de joves que estem en aquest projecte i mai pensàvem que arribaríem una quadrilla de migra a fer el que hem fet. Així que res, gràcies a tots per vindre, passeu bé avui, passeu bé la nit, i sobretot que és l'últim concert.
5: Home, crec que ja ho han dit tot, queda molt més que dir. No sé si vaig a repetir-me, però és molt més del que podíem esperar. La resorda, doncs és... Crec que ara comencem a ser un poc conscients del que és, ara. No ha sigut, no he tingut mai cap pretensió més enllà de tocar i d'escriure les cançons, uns missatges, unes lletres que nosaltres pensem i les que són d'estil de vida també. No? Agraïm a tot el públic, a tota la gent que estigui així, que ens doneu suport i que realment d'artistes sense el públic no són res. I després que no deixeu mai de seguir pensant, actuant, vivint dins d'un. Nosaltres apostem per una forma d'entendre la vida, la societat valenciana, la política, la cultura i el viure antifeixista, en perspectiva i mires, i una societat valenciana forta i oberta al món, que és el que aspirem totes i tots, i esperem que això sigui un espai per a tots. I és un poc el que la Gossa Sorda ha anat sempre per mi cantant i dient un milió de voltes que som de tot.
0: I al matí, el 9 d'octubre, en aquest cas, el 9 d'octubre a la vesprada, el protagonisme era per als xiquets i les xiquetes amb la que la ret. I un concert que va estar pensat des del principi per la gossa sorda, dedicat als xiquets i les xiquetes, perquè volien deixar sembrat la llavor de la polseguera. I van aprofitar per a presentar a la societat pegolina i a la resta de la comarca que no les coneguera a Petita Rebel. Podríem dir que és la llavor musical d'eixa polseguera de la gossa sorda. Xiquetes de 9 anys que viuen cadascuna a una localitat, el que els impedeix assajar juntes habitualment. Però la seva passió per la música aconsegueix, doncs, que arriben a... doncs, a fer actuacions com la que va tindre lloc a Pego dins la que la ret en eixe 9 d'octubre fent màgia i com podeu comprovar en este fragment d'una de les cançons que van oferir al públic.
6: Sos tu

0: I mares i pares estaven encantats, encantades d'este tipus de concert, com expressava esta mare a la que vam preguntar.
1: És una bona iniciativa per a que els nanos comencen a introduir-se en la música en valencià, sí, clar, sempre.
0: I també vam voler saber quina era l'opinió d'ells i d'elles, dels protagonistes i protagonistes d'aquest concert, aquest públic, xiqueta, xiqueta, i això és el que ens explicaven.
2: Ho he passat molt bé. Jo venc de València. M'esperava que fos un poc menys, però ha estat xulo.
3: Maia, que sí.
0: Què tal el concert? Ha estat com t'esperaves? T'ha agradat?
3: Sí.
4: Molt bé.
0: Has cantat molt?
3: Sí.
0: Teniu ganes?
5: Sí, moltes ganes.
0: I ha sigut com vos esperàveu?
4: No.
5: Sí.
4: No, jo pensava algo més divertit, però ha sigut encara més de lo que m'imaginava.
0: I quina és la cançó que més t'ha agradat?
6: La polsegera.
7: Senyor Pirotècnic.
8: Senyor Pirotècnic.
5: Camals mullats.
0: També.
8: Jo la pel última de les cançons que han tocat.
0: La nova, la de A Tornalló.
8: Sí.
0: Què penses de que sigui l'últim concert? T'agradaria que hi haguera més?
8: Sí.
5: Una pena.
8: És una pena perquè si podríem fer-ho tots els sants seria millor.
5: Una llàstima que ja s'hagin de retirar.
0: Pues que de buena sort, no? Que heu pogut viure per lo menos un concert.
8: Sí. Sí. Ha sigut molt divertit.
5: Sí, ha sigut molt divertit també.
0: Esta tornada de la Gossa Sorda ha volgut rendir homenatge a tota aquesta gent que continua fent música al nostre país, com escoltàvem al principi, als d'abans, als d'ara i sobretot als que vindran després, que seran, com hem pogut escoltar, la llavor de la polseguera. És el que comentava el cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, i volem acomiadar este reportatge que hem fet amb l'última cançó que es va tocar dalt d'aquest escenari per la Gossa Sorda, que és esta.

0: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
1: I havíem comentat en titulars que donaríem les dues notícies sobre el 9 d'octubre. I com han esperat bastant fins a poder estar ahir i explicar-vos-les en veu, perquè fa dies que estan publicades al nostre web, anem a deixar-les reposar un dia més i demà les recuperem i podeu escoltar els protagonistes d'aquest 9 d'octubre i altres qüestions, perquè també us contarem que ja estan pràcticament en marxa els Bo Consum, avui s'han presentat, i a partir del 15 i 16 les persones majors del poble podran telefonar a Creama, entre d'altres, i també a un altre telèfon que vos donarem per a poder sol·licitar cita prèvia per a el Bo Consum a partir del dia 17. Qualsevol persona podrà demanar cita prèvia a través de la pàgina web d'estos Bo Consum d'este 2026. De tot això en parlarem més endavant, demà mateix, i ja vos posem en ordre totes les idees i les novetats d'esta nova edició. Ara ens n'anem a l'oratge.

Pel que fa a la previsió meteorològica, esta vesprada nit tindrem el cel pràcticament ras amb algun núvol encara pel cel, però sense massa importància, menys nuvolós que fins ara. I les temperatures avui oscil·lant entre els 19 graus que vam tindre a nit i els 27 de màxima, amb un vent que bufarà fluix. Pel que fa a demà, començarem el dia amb nuvolositat, i entre el migdia i mitja vesprada hi ha un 55% de probabilitat de que pugui caure alguna gota. A partir d'aquest moment, de mitja vesprada, tindrem el cel ras amb algun núvol. I temperatures entre els 18 graus de mínima i els 26 de màxima. Per a dijous també començarem el dia ennuvolat i amb una probabilitat de precipitació del 60%. A partir del migdia els núvols aniran en retirant-se, tot i que tindrem bastanta abundància de núvols. No obstant, també podem veure clarianes al cel dijous 15 d'octubre. I temperatures idèntiques a les de dimecres, entre els 18 graus de mínima i els 26 de màxima, el vent bufant fluix de component variable.

Has estat per avui, dimarts 13 d'octubre. Moltes gràcies per estar ahí i ens retrobem demà a aquesta mateixa hora. Adéu.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: 107.8 Ràdio Pego.
2: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
1: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
1: I per això, t'ho posem fàcil.
2: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Alzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: arte.
1: Un país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries, els dijous a les 16 hores i a la web quan tu vulguis.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, esos moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM. I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

Historietes i contalles, un programa d'història diferent, sense classes magistrals. Ens trobaràs els dimarts a les 16 hores, cada 15 dies a Ràdio Pego. Historietes i contalles, de la mà d'Emi Girau. Històries curioses, anècdotes per a aprendre del passat i enfrontar els desafiaments d'avui. Disponible a la carta en el podcast de radiopego.com.

Benvolguts i ben trobats a este nou programa d'història, d'història en minúscula. No espereu un programa d'història molt elevat, amb grans dissertacions, amb problemes complexes, amb un llistat de reis. No, no, no, no. Anem a fer un programa d'història d'anar per casa. Este programa es dirà Historietes i Contalles. I per què Historietes i Contalles? Perquè a partir de l'anècdota, del fet menut, del personatge sense tanta importància, podrem comprendre la història en majúscula. El programa tindrà una periodicitat quinzenal i anirem en la màquina del temps, avant i arrere. No espereu una seqüenciació cronològica lògica, sinó que cada capítol tindrà una sorpresa. El capítol d'avui mos presenta a un personatge bastant desconegut, Don Pràxedes Mateo Sagasta i Escolar, el gran protagonista de la restauració junta Don Antonio Cánovas del Castillo.

Soc Emi Girau i passe a contar-vos la historieta d'avui. Don Pràxedes Mateo Sagasta va néixer en 1825, en Torrecilla de Cameros. I això on està? Pues és un poblico de la Sierra de Cameros, molt a prop de Logroño. I si va néixer ahí, no va ser perquè la família tinguera possessions, sinó perquè estaven desterrats per l'infame Ferran VII per el seu passat liberal. I què és ser liberal? Pregunte jo. Doncs, ser liberal en aquell moment significava recolzar a la Pepa. Recordeu a la Pepa? La Constitució de la Pepa, la de 1812, la qual defensava una sèrie de drets a on es pretenia que les persones passaren de ser súbdits a ser ciutadans. No és d'estranyar que amb este passat familiar el jove estudiant ja en Madrid prenga posicions dins del progressisme. Don Pràxedes tenia inclinacions culturals molt importants, però també polítiques, i va formar part de la milícia nacional. És a dir, va tindre un passat revolucionari, avui diríem que terrorista, perquè va empunyar armes de foc en les barricades contra el liberalisme d'Isabel II. També va participar en un intent de derrocar a Isabel II i va haver de fugir al desterrament. Va ser condemnat a mort, però com va fugir, pues no li va passar res. Era tot un revolucionari. Estudiava en l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports i va obtindre plaça en Zamora. Allí va conèixer a una jove, però després parlarem d'esta jove. Ja en Madrid també continua la seva vida política, crea un partit liberal fusionista que és l'altra cara de la moneda de la restauració junta a Cánovas del Castillo, i veiem com transita de posicionaments totalment revolucionaris a posicionaments molt més moderats. En Zamora, ja veu, la crec que fallí, una societat molt, molt, molt conservadora. Existia un xicotet grup molt actiu des del punt de vista progressista i cultural. I allí, Ángela Vidal Herrero, Angelita, és una jove molt bonica, molt cultivada, amb una educació pròpia de la dona, ja sabeu, sus labores. Exerceix una gran atracció sobre Sagasta. La gent del moment deia que va ser com un xoc de trens. I així comença la veritable historieta de la boda de Sagasta.

Sagasta va mantindre i alimentar tota la vida la llegenda sobre el matrimoni d'Angelita. Ell contava que Angelita va ser obligada a casar-se per el pare d'ella amb un militar que li doblava l'edat. I com bon polític va intrincar una qüestió política. Val a dir que Sagasta dia que el pare d'Angelita era un carlista molt, molt, molt conservador i que el militar era també de la mateixa corda, molt, molt conservador, i que Angelita no era feliç en eixe matrimoni. I la llegenda mos representa a una jove adolescent casada a la força i raptada a la porta de l'església per un jove Sagasta dalt d'un cavall blanc i que va impartir al galop cap a Madrid. Que bonic, eh? Però les llegendes no són mai úniques, n'hi ha diverses versions. L'altra versió que corria era que el dia del banquet de noces en la casa d'Angelita, la xica demana canviar-se de roba per estar més còmoda, se'n va a l'habitació i passa el temps i Angelita no torna. I la mare, tota escamada, se'n va a veure què passa, si li ha agarrat una agonieta a la xica, i la xica no està. Per la porta de servei havia fugit amb Sagasta, que l'esperava en un carruatge, i també al galop se'n van a la capital.

pues bon, la qüestió és que ninguna de les dues llegendes és certa. La veritat és que Angelita, quan va conèixer a Sagasta, feia 5 anys que estava casada amb el militar que li doblava l'edat. És cert que el militar no va conviure mai en Angelita. Al l'endemà de la boda se'n va haver d'anar a unes maniobres militars a Portugal. Angelita va intentar al llarg de la seva vida aconseguir la nulitat matrimonial, però no va ser possible. Resulta curiós que Angelita va haver de contactar diverses vegades amb el seu marit legítim per qüestions d'administració dels béns particulars d'ella, atès que vivien en una societat patriarcal i molt masclista on la llei li donava moltíssimes atribucions al marit sobre la esposa. Angelita va ser una persona cultivada amb molta intel·ligència natural que va salvar de la bancarrota a Sagasta i que li va tocar un paper molt difícil en esta relació. En una societat hipòcrita, masclista i patriarcal, la que es va emportar el pitjor paper va ser la dona, Angelita. Va com a exemple la situació legal del fill. Esta parella, que convivia com a matrimoni però que no estaven legalment casats, va tenir un fill. Este fill era de mare desconeguda. S'ho podeu creure? No tenia mare, el pobre xiquet. Per què? Perquè Sagasta va tardar 7 anys en signar un acte notarial on reconeixia el fill com a fill d'ell, però en els seus cognoms. I la mare no podia aparèixer de ninguna de les maneres. I per què? Pues perquè com Angelita tenia un home legal, un marit legal, si haguera reconegut el xiquet, este automàticament haguera passat a ser fill del militar. Mai haguera pogut ser inscrit com a fill de Sagasta. Van haver d'esperar a la mort del pobre militar per a legalitzar la seva situació i casar-se i registrar en el registre civil els fills com a fills de Sagasta i Angelita. Tot i que en l'escola els xiquets estaven inscrits amb el cognom de pare i mare i tota la societat acceptava que Sagasta i Angelita eren parella. Ara, això sí, al Palau Reial mai va poder ser acceptada com a parella de Sagasta. En reunions particulars, sí, però en públic, de cara a la reina, mai. Sagasta i Angelita van desafiar les convencions de l'època, convivint maritalment sense estar casats davant l'església ni davant de cap jutjat. Però la pitjor part se la va endur Angelita. Tot i que convivint en naturalitat i normalitzant una situació que per a res era normal, val a preguntar-se, la situació haguera sigut la mateixa si Sagasta no haguera sigut 7 vegades president del govern? Alguna cosa tindrà a veure, no? Fins així, la historieta de la boda de Sagasta. Fins la propera.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: hace pensar. La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel. Que vales la consciència de no ser res si no ser poble.
1: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: posto.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? Dimarts 13 d'octubre i avui tenim, doncs, podem dir que l'agenda carregada de qüestions i volem començar amb aquest concert que va ser el de la Gossa Sorda, però recordem que venim d'un llarg pont i el 9 d'octubre va ser divendres passat també. En parlarem així a l'informatiu. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Gossa Sorda congrega 20.000 persones en el seu últim aquelarre. Compartiren amb el grup de Pego milers i milers de persones aquest moment que de segur passarà a la història per ser aquest darrer.

0: I mares i pares estaven encantats, encantades d'aquest tipus de concert, com expressava esta mare a la que vam preguntar.
1: És una bona iniciativa per a que els nanos comencen a introduir-se en la música en valencià, sí, clar, sempre.
0: I també vam voler saber quina era l'opinió d'ells i d'elles, dels protagonistes i protagonistes d'aquest concert, aquest públic, xiqueta, xiqueta, i això és el que ens explicaven.
2: Ho he passat molt bé. Jo venc de València. Esperava que fos un poc menys, però ha estat xulo.
3: Maia, de sí.
0: Què tal el concert? Ha estat com t'esperaves? T'ha agradat?
3: Sí.
4: Molt bé.
0: Has cantat molt?
3: Sí.
0: Teniu ganes?
5: Sí, moltes ganes.
0: I ha sigut com vos esperàveu?
4: No.
5: Sí.
4: No, jo pensava algo més divertit, però ha sigut encara més de lo que m'imaginava.
0: I quina és la cançó que més t'ha agradat?

gmail.com, indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
0: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Crea'm a Pego.
5: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
6: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
7: Què passa?
8: No pot ser.
7: Què passa?
8: No pot ser.
7: No pot ser.
6: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben

Gran, quilòmetre 0, dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre 0, 0, 0. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Mari Carmen, som molts. Podien començar aquesta tornada a les ones en moltíssimes coses que han passat al llarg d'estiu.
1: No cal saludar.
0: La calor, ja m'has liat, la calor, Ceuta, el Mundial, però hem pogut començar amb tu, Mari Carmen. El teu record està en nosaltres. Bona vida, estimada audiència de Ràdio Pego. Benvingudes i benvinguts un any més a una nova edició de Quilòmetre Zero, aquest programa que pretén cuidar-vos i estimar-vos i buscar-vos el teu moonlightado, la cara oculta de la lluna.
2: Tranquil, gamba.
0: Ha estat un estiu complicat, però mai més caminareu a soles en este teatre dels somnis que és les ones hercianes de Ràdio Pego. Ha estat un estiu complicat sense vosaltres, a soles, tancats en la cambra, esperat un dia tras altre que el nostre oxigen, que sou vosaltres, omplirà de nou els nostres pulmons.
1: Sí, que hi ha por.
0: Uns pulmons preparats per a un muntó de coses. Moltíssimes, ja arribarà el moment de les cançons i aleshores seré jo el que parlarà. I la vida a l'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Nyors, nyores, ladies and gentlemen, madame i monsieur, quan són les 9 i 16 minuts
2: no toco ni què
0: de la nit d'enguany, de l'any 2026, de l'era del nostre senyor, comencem el programa 611 per a tots aquells que no coneixeu el llenguatge romà. Comencem!

0: Va. Ja estem de nou així, estimada audiència, se mos ha fet molt llarg, a uns més i altres menys, però ja tenim així ganes de novament de retrobar-nos amb vosaltres. I primer que res, contem en el mateix equip, perquè quan una cosa funciona, per a què canviar-la? I quan no funciona, pues per a què canviar-la també? El cas és que estem de nou així, senyor major, molt bona nit.
1: Molt bona nit, senyor Mosonet, bona nit.
0: Com ha passat vostè l'estiu? Bé.
1: Pues l'estiu l'ha passat en calor, igual que si estem a l'estudi, estem a 27 graus.
0: A 27 graus.
1: Estem suant, però no volíem perdre el costum, des del mes de juny que portem així. No. I bé, es comencem, no sé quina temporada és, la vuitena, trobo que és, ja fa 8 anys.
2: La que fa 8, sí senyor.
0: La fa 8.
1: I enguany, bueno, necessito un minut per explicar, enguany havíem pensat unes coses, unes historietes per la temporada esta que ve, però ja Pedro Sánchez m'ho ha portat a eleccions, així que serà un any electoral total.
0: Total, total. Podrem superar-ho?
1: Sí, podrem superar-ho, segur.
2: I tornarem a convidar els de Partit per la Meitat.
1: Sí, tenim exclusives de Partit per la Meitat.
2: Que es presenta a nivells, a guany es presenta a nivell estatal.
0: Clar, perquè tenim eleccions estatals i tenim també eleccions locals.
1: Així que ja li dic...
0: En maig tenim eleccions locals i autonòmiques.
1: Així que ja li dic a l'audiència que, bueno, tindrem menys historietes d'aquelles que fem a la meva secció, però tindrem una sèrie de política molt interessant.
0: Molt bé. Senyor Gamba, com està vostè? Què t'ha passat l'estiu?
3: Molt bé, molta calor, molta calor. Jo també he estat acampat a sol.
0: Sí?
3: Sí. Passa que li vaig dir al del càmping, canvia'm a l'ombra perquè l'amo del càmping em va canviar. Jo també necessitava un minut per explicar dues coses, però estava esperant a tornar el rellonger, no ve. Entonces, pues, el minut me'l passe.
0: El minut, saps? Vindrà un gran. Molt bona nit, senyor Marató. Encara que vostè ja ha interrompit...
2: Bona nit, Trinitari. No tinc la pita fina, tranquil·la. Agarrem-nos en calma, que això va pa llarg. Jo he patit molt de fred, a diferència dels tuos. Jo l'estiu, si em pregunteu per això, com tenia que parlar del clima, jo m'ha cagat de fred tot l'estiu.
3: Ha estat tancat, Gennà Rivera?
2: Casa hora, manera plumíferos, no sé, però tremendo segut. Quin estiu més gelat. A banda d'això, bé, de puta mare, a mi m'agrada la gelor, entonces...
0: Tenim el nostre Vicent, el nostre tècnic habitual, que també es troba darrere. Estava encantadíssim de que tornàrem a vindre. Tots els dies mos escrivia i no torneu, no torneu. Ja estem així, Vicent.
3: Bueno, mos dia no torneu perquè li han pujat la nòmina.
0: Sí.
3: Entonces l'home diu...
0: L'han pujat què? La garra ara del piso de dalt?
3: No, no, l'han pujat, diu, per aguantar els de quilòmetre zero, pues...
2: Té un plus en la nòmina, que és plus quilòmetre zero.
1: De perillositat.
3: Bueno, Vicent,
2: plus quilòmetre zero i són 57 euros més,
0: Continuarem, a més...
3: Què tal l'estiu, Vicent? Gelat,
0: també, gelat. Continuarem, a més, en totes les nostres, la rabiosa actualitat que m'esporta el nostre periodista més dicharratxero, un envejat entre tots els nascuts en els anys 70, el senyor Montserrat, que ara es troba al peu de la notícia. Molt bona nit, Montserrat.
3: No te se sent.
0: Estem escoltant ara mateixa.
3: No vos se sent, Montse.
0: Estem veient-lo, però no el
3: sentim. Ara sí, ara sí, ara sí. Ara sí.
2: Des de sota. Doncs
4: pues igual és cosa que la resta de la gent, però estic ara mateix enmig de l'acampar de sol, i no és mentira, perquè els meus companys poden certificar que estic envoltat de les tendes de l'acampar de sol.
3: Sí.
4: Tinc que ser una companya que li diuen Anna.
1: Hola, Anna.
3: Hola, Anna. Què tal?
4: Entrevistar-la perquè he trobat una persona que parlava valencià miraculosament, però ara m'han dit que està en assemblea, perquè ara a les 8 de la nit hi ha una assemblea que es reuneixen i comenten tot el que ha passat i com està el tema. Igual de si en rate bé la persona, però si no, doncs Anna em farà el favor de... Anna, de tot l'anno valenciano.
5: Sí, sí, sí, un poquito, sí.
4: Que em farà un favor de contar-nos un poc com està organitzat això. Molt però bé. Bueno, estic ara mateix en el cogollo del quilòmetre zero.
3: Nosaltres també en el cogollo, bé.
0: Nosaltres també estem en el cogollo, però...
2: I en el quilòmetre zero.
0: I en el quilòmetre zero. I sinó que... bueno, Anna, no sé si mos està escoltant ja.
4: Sí, està escoltant.
0: Es escoltes. Bé, som un... Imagina que Montserrat ja t'haurà explicat un poc del que va...
3: En castellà.
4: Ella no, perdó. No...
0: Ah, vale, vale. Hola, Anna, que decía que imagino que Montserrat ja t'haurà contat un poquitín des de quilòmetre zero, sí. Pues intentamos sumar-nos a las causas que nos parecen justas y desde, desde las mismas entrañas de donde viene la noticia. Así que qué mejor que seas tú, porque hoy en día hay tanta desinformación, con tantos intereses, que muchas veces el mensaje se pierde entre políticos inútiles e intereses de diferentes tipos. Así que, Ana, tienes aquí ahora los micrófonos, Montserrat también está ahí, y cuéntanos un poco cómo va, cómo evoluciona la historia.
4: Yo prefiero que siguem el ritme normal, posem la cançoneta i després ja anem en la entrevista. Ay,
3: vale, no, vale, no estaria mal, és que mos hauria de canviar de casa, entonces.
0: Pues sí, encara. Pues anem allà,
2: anem allà. Clar.
3: Vicente, te llevo mi mente.
2: Que menos que començar és
3: donar, parlem,
2: fet un tribut ahí a la que ha sigut la notícia del cap de setmana, si em pego. Jo he pensat en l'arde d'ingeniositat, dic, podria posar una cançó de la gossa.
0: Estaria bé.
2: Sí, a veure, que de passo és veritat, ja trobo que ara sí que sí, doncs estaria bé donar-los un tribut. I he decidit posar les dues cançons de la gossa.
0: Molt bé.
1: Ese alarde d'ingeniositat.
2: No, això ha sigut ahí, ha vist la llum un moment ahí, dic, i si posar els de la gossa?
0: Tocava un poc, no? Vull dir...
2: Ja, jo també pensava...
0: El espectacle, el concertazo que es va fer...
2: M'ha desbordat, en si ja m'ha desbordat l'originalitat.
1: En anglès, no? En anglès.
2: Sí, la doga.
0: Com es veu el concert?
2: El concert...
3: De milagre.
2: A principi bé, després va vindre el campo i em va costar un huevo veure-lo. Perquè mirar-lo, menys mal que el tema de llums i reflejo sempre t'aquí, on tens que mirar.
3: Sí.
2: No, la veritat és que trobo que va ser un concertazo, ¿vale? Pense que sí, però en tots els aspectes. ¿Vale? El com toquen, la qualitat del que toquen, ho tenen superben ensenyat, o sigui, ho tenen superben. La il·luminació, el so, com es veia, com estava el muntatge...
3: Sauro, di-los també que jo estava pilotant el dron.
2: Sí, vale, menys el ratet que va estar al camp al meu costat, que va ser un rato d'una hora i pico.
3: Bueno, però...
2: El concert va estar de collons, tio. Però bueno, així de tot, inclús en el camp també.
3: Sí, va estar bé. No va ser mala cosa.
2: No va ser mal.
3: Va haver-hi dues voltes per la tele.
2: Després se'n va anar a pixar i ara va tornar.
3: Ja.
2: Entonces, no sé si es bo o roïn això, però bueno...
3: Era l'ambulatori.
2: La veritat és que concertazo. A més, molt bé, quasi 20.000 persones, i algo que em va cridar molt l'atenció era que està clar que durant aquests anys han fet himnes, val? La gent, tot el que passava era curiós, això. Tot el que passava per davant de tu, perquè estava desplaçant-se o algo, anava cantant la cançó.
3: Quasi 20.000 molt serien.
2: La cançó, pues, algo menos de
3: 1930,
2: de 1990 són menys de 20.000.
3: Molt bé, tot una setantena.
2: I tots cantaven. Tots cantant la cançó que estigui sonant en aquest moment. I algo també que molta gent jove que no es va conèixer realment, perquè si te fa aquesta peça, això fa 10 anys, uno que té ara 24 en tenia 14, però uno que té 20 en tenia 10.
0: El meu fill, per exemple, que estava, ell no s'havia vist mai.
2: No es va conèixer. Un montó de gent jove que també ve i cantant les cançons. I jo dic, va, la veritat és que hi havia molta connexió. Estava molt bé, molt bé. El mestre va molt bé. I el muntatge, guai, la part tècnico així des d'estar...
3: El Piralla també va ser...
2: Les barres, els pixaors...
3: El Piralla va fer la presentació.
0: Magnífic.
2: El Piralla, no, el Piralla va petar. El Piralla que...
3: Vam donar dos folios, em va llegir uno.
2: El Piralla que va líder, tot bé, fins que va així i es va veure allí de 9.000 cabets i va tragar saliva i allà tot era un... Nerviós, però igual, me va sobrar. Mira que ell té pel·lícula.
1: Bueno, pues posa algo, no sé què vols posar.
2: Anem a sentir... La veritat és que ha triat dos cançons i les dues cançons són del mateix disco.
1: Adéu.
0: A veure si adivine. De Farem Saó.
2: De Farem Saó. De Saó.
0: De Saó, Saó, Saó.
2: Que és un... De fet, a més, la veritat és que...
0: A mi és el millor.
2: A mi és un dels discos que més m'agrada. Vale, si no és el que més m'agrada, possiblement. El que més a mi era matxacat, però bueno... igual per això, però les dues cançons ja tenies un poc aleatòriament, o sigui, esta i esta, i al final després n'hi ha una, la de... Quina calitja, no me'n recordava que estava en Saó. I quan l'ho he vist dic, parem ahir, però bueno, tal, no és el mateix. Al final sí, n'hi ha vàries per disco que podries posar. De fet, el concert tot tenen cançons...
0: Sí, els himnes...
2: És poc himnes i és poc d'això, i bé, va, la veritat és que... I anem a sentir Entre Canuts, del Saó, que és el tercer àlbum, que el van traure en el 2008, i bé... De moment, per posar i calfar un poc l'ambient, la gossa sorda Entre Canuts, que és el que està millor concert.

0: Molt bon dia, Pego.
1: Bon dia, bon dia. Què fàcil ho has bueno, tingut, pues, a Sauró?
0: Sí, molta galitxa, molt de tal, però el dissabte, au i a Gavelles, ja que parlen del temps, de la calor i això.
2: El dissabte?
0: El dissabte, que tinc bon dia, n'hi haurà molta pluja, baixaran les temperatures, així ja que si voleu calor, poseu-se la cançoneta de la vostra sorda.
2: O sigui, que el dissabte, quan estiguin la gent que el dissabte escolta este programa, estarà...
0: Estarà, si baixa del cotxe, es banyarà.
2: Cara mullat.
0: Sí. Hola, ahí la dejamos.
3: Ahí este fin de semana...
0: Sí, vaig a dir-vos una cosa. Normalment les predicions del temps són per Espanya. Pego sí. No és Espanya.
3: No, no, esta volta...
0: 90% i... de les predicions, Pego passa per un costat o per l'altre i així es fa la mà en la predicció.
3: I que no n'hi haga neu.
0: Pego va per lliure el temps. Pego no és Espanya, recordeu.
1: Si plou i treus el teu gos de la furgona, es banya.
2: Banya, bueno...
1: Continua siguent gos.
2: El teu gos continua siguent gos.
0: El teu gos encara està viu?
2: El meu gos encara està viu i està benimassot perquè no vol baixar d'allí.
1: T'ho ha dit ell?
2: M'ho ha dit ell. Tu pares a la furgona perquè puja i el gos no vol baixar.
1: No vol pujar.
2: No vol pujar.
0: L'últim any, si Pego, va ser duríssim.
2: Va ser duríssim, sí. Va ser duríssim. I allí...
1: L'espera el canvi de casa, també.
0: Ja diu, estic habituat. Canvi de casa, manió, no toques allí, no toques allà, sí, no puges així. Claro. No baixa.
1: Ara s'ha d'acostumbrar a l'onet.
2: S'ha quedat, està
0: ahí, s'ha entrat de l'últim, no?
1: Sí, home.
0: El mòbil VAR.
2: El mòbil mal?
0: El mòbil VAR. S'ha entrat?
2: No, això què?
0: Vale, pues
1: sí,
0: això...
1: jo sí.
0: Ho has vist?
1: De segon divisió, Argentina.
0: Argentina.
1: Jo ho he vist.
0: I tenen un penalti
1: sí,
0: i han gravat la imatge en un mòbil...
1: No, és que a segon divisió no es gasta el VAR.
0: No es gasta el VAR en Argentina.
1: Entonces, un de l'equipo que li havien pitat en contra...
0: Del banquillo, clar.
1: Vale,
0: del...
1: Era del banquillo.
0: Jugant en el mòbil per allí.
1: No, era del públic, segons tinc
0: entès. Bueno, si agarren un mòbil, es veu la gravació i l'àrbitre es queixi mirant tot...
1: I anul·lat el que havia pitat.
0: Anul·lat el que havia pitat.
1: Sí,
0: el mòbil VAR. Encara no ho hem vist tot en esta vida, eh?
1: No, és que això ho vaig portar jo a Argentina.
2: Això va ser tu sí. El que... Fíjate, aquí en Espanya no t'ho van acceptar.
1: Aquí en Espanya és que encara estava el Motorola d'antes, però... Sí. Sí, jo quan vaig descobrir això, però... Jo ho he vist això que he dit, Pau. Sí. En segon divisió, estem dividits.
0: Pues d'ahir m'ho anem al Dream Track. En vez de food track, el Dream Track. Bars itinerants, així enmig del carrer, tapares i ja, te la fas.
1: Bueno,
0: N'hi havia unes cerveses, però en el concert n'hi havia unes esletes en dos barlets i carregaven les cerveses.
1: Muy bien. Pues, quan jo vaig anar a veure Fito i Fittipaldi, anaven uns tios per ahir, en una motxilla gran, en un carregador.
0: Arruixant.
1: No, en un carregador de cervesa.
0: Ja que havien anat arruixant.
1: Però cervesa fresca, gelar, en unes motxilles enormes.
2: Sí, al concert també n'hi havia alguna d'aixòs.
1: No, però estàvem parats. Ah, sí. Esto no era en marxa, és de si pego, eh? No, jo t'ho dic perquè, bueno, el que anava a dir-te. De cada 10 voltes que tu veies això del mòbil, que has dit, tu 5 són la meitat.
2: 5 són.
1: Vull dir, ahí no hi ha fallo. Sauró, ho has tingut fàcil un any, no? O sigui que va començar el programa...
0: Sí.
1: Per la gossa sorda...
0: De Montes, a veure què, critiques que no...
1: No, és criticar res.
0: Ha jugat ahir el terreny, ha jugat a casa, jo.
1: És que a des, dius, tots n'anem cantant, tots n'anem cantant.
2: Alguns també venen de famílies desestructurades.
0: Sí, no, al final, però té igual, no, què?
3: Me lo veu venir, posa tota la discografia.
2: A mi em va sorprendre molt del concert, Abril, la xica...
3: No hem parlat d'això, i Quinto també.
2: Quinto, i Juny.
0: Quinto
2: l'he vist.
0: Juny, no?
2: Carles Casellas,
0: també, molt bé.
2: Evidentment, pues, també el coneixia, però Abril l'havia... Va vindre a tocar...
1: No sabia que l'apellido era Aguasmil.
2: Va vindre a cantar a Benimassot fa 5 anys,
0: sí,
2: al Xiringoe. Ahí, quan tenia Xiringoe. 17 o 18 anys.
1: Ja no ha tornat.
2: No, jo no l'havia tornat a veure hasta el dia del concert. No.
0: Si no, així de casa. Des de que
2: i el canvi va ser...
1: Va ser bestial. Va bé, no?
2: Té una veu preciosa.
1: Ella feia bandos antes per la rectoria.
2: Sí.
1: Feia el bando.
2: Jo li auguro un gran futur.
1: Jo també. Jo la veritat és que sí.
2: Auguro un gran futur perquè té una veu molt especial i...
1: Pues, bueno, jo no sé si endrà les paraules o no.
2: Sí.
1: Sí, però Pau, resulta que he dit una cosa que jo ja la tenia pensada, aquesta paraula,
2: sí.
1: I era Gavella, perquè he dit, heu-hi a Gavelles.
2: Gavella.
1: Gavella. Saps el que és Gavella?
2: Sí,
1: estava la Gajove.
2: Sí, la Gavella no és... Quan feien el blanc, feien una gavella i la posaven...
1: Sí, un manoll gran. Un manoll gran és una gavella.
2: Manoll era la paraula meva, però...
0: Sí,
2: ja
0: estic...
2: Molt bé, la teua és...
1: És gavella. La teua pot ser el gat jove.
2: I la de Montserrat, que sempre... Montserrat, quina és la teua paraula?
1: Montserrat, no te se sent, no te se sent, Montserrat.
4: Ah, escolteu-me, que algú prengui nota perquè jo no puc prendre nota, vale? Sí.
1: Vale, què estàs fent?
4: Estic fent, mira, estic fent-me un vinatxo al costat de la campà.
1: Jo ja ho sabia, ella és casera i tu vi.
5: Vinatxo de sol.
1: Digues la paraula, Montserrat.
4: La meva és xirivia.
1: Xirivia, veus?
2: Xirivia?
1: Sí, era la cosina de la xirimita.
2: Xirivia?
1: És el que es parla al Puigcero, Nabna, Picol i Xirivia.
2: Xirivia, sí, sí, sí, sí,
1: sí, sí,
2: que és
1: veritat. A veure, Sauró, deixa de fer de...
5: Bueno, anem tots a Albert, eh? La meva és Serrets.
2: Serrets no se
1: la deixa està dita, i se la vaig dir jo, Serrets.
5: No, no està dita. T'ha comprovat, també, això.
1: Però la vaig pensar.
2: Serrets, pues, i què és
5: el Serrets? Una planta, una mala herba, deixes de...
1: Que se pega el calcetí i fa picor.
5: Que tens unes punxetes que se s'apeguen.
2: Sí. Ah, sí, és Serrets, sí, sí, sí.
1: I sí que tens tu d'any 2001?
5: Que és
1: la teua?
2: La meua també és una planta.
1: També?
2: També és una planta.
1: La quinta planta.
2: La quinta planta és Angilaga. Vale? Angilaga.
1: Molt bé.
2: Que n'hi han de tres classes al País Valencià.
1: Sí, una que es crema el cerdo.
5: I té una cançó.
2: Sí, té una cançó.
5: La cançó de Rolling Stones, sí. Que es diu Angie.
1: Angilaga.
2: Ah, doncs no ho sabia.
1: Angilaga, sí.
2: Angilaga està la morena, que és més verdoseta.
1: La rubia i la pelirroja.
2: Menys poblada. Després la típica, que és la que està per ahí, que és més menudeta. I n'hi ha una altra que no sabria dir.
1: Pues no vés dir que n'hi ha tres, perquè mos han quedat a la gana de la tercera.
3: Bueno, però això és per als oients, que mos escriguen els oients.
1: Sí, sí, escriviu-m'ho.
2: Jo recordo que això m'ho va dir Joan Pellicer per venir a Massot.
1: És que ell em feia
2: les angilagues i n'hi havia i va dir, n'hi ha així al país n'hi ha de tres classes. I n'hi ha angilaga, que abans es gastaven per a cremar
1: el pèl del cerdo.
2: Del porc i per a encendre el foc.
5: I per netejar ximeneres.
2: Per netejar ximeneres també.
1: Antes es dia Pedernal. Com era pensant del foc? Es dia Pedernal antes.
5: Ai, però això, el Rolling li va fer una cançó.
2: Ah, doncs, podries posar-lo la setmana que ve.
5: La gent diu que si Angie era la dona de David Bowie i tal, no, era l'Angilaga.
2: Era l'Angilaga.
1: Sí.
5: La cançó va dedicar a l'Angilaga.
3: Pau, la teva. Falta a mi un minut. Sí, sí. Jo vaig a explicar...
1: Ara ve, torna el rellonger, tranquil.
3: Una frase, que també la diem, es diu en castellà, però també m'ha deixat, que és montar el pollo, i vaig a explicar per què és montar el pollo. Montar el pollo no és perquè és un pollastre, no? Entonces, antes, quan els promontoris un puesto, una muntanyeta alteta i tal, això es diu pollo, no? Entonces, antes, quan anaven a fer discursos o el retor i tal...
5: Volia
3: parlar, era un promontori d'aixòs, tu puja d'allí dalt, una banqueta o una escala,
2: sí,
3: i això es dia pollo. Entonces, montar el pollo bé, perquè quan volíem fer així alguna protesta, una revolució, alguna cosa, sempre hi havia algú que estava dalt, i donava el discurs i arengava les persones i tal, i d'ahí ve montar el pollo. No ve que anem a arrencar-li plomes a la gallina.
1: No, de fer Ruano, fora de la nave, posa, aquí se monten pollos. Ell munta molt d'escenari i molta cosa. Sí, no em mires així.
3: Bueno, muntar el pollo significa
2: això. No ho sabia, no ho sabia.
1: Aquí se munten pollos.
3: Entonces,
4: lo que he dit Pau, hi hauré que dir que ve del puto castellà que no saben ni parlar, després de puto de jos. Perquè realment del muntar el pollo...
3: En i ja no.
4: En Y, però com no saben ni parlar, la Y la diu ell. Entonces, de muntar el pollo és, això que dius tu, un xocotet d'escenari, no?
1: Sí, un podio, un podio.
4: Podium, però és com no saben ni la Y ni la L, són normals perduts.
1: Montse, estem a l'amor, que vixem molt diu a Déu.
3: Està muntant el pollo, ja m'ho tenen
1: que dir.
5: Busca els fascistes.
3: Fins la setmana que ve. Adéu. El Barça perd i l'Atlètic Madrid guanya.

0: Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
0: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Creama Pego.

655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí
2: o sí?
4: Gobierno de España.
0: Festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa a carrer de Farolets amb Dolçaina i Tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
5: Cerrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.
6: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
7: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast. Quan tot calla, comença

0: La conversa entre nosaltres amb Xavi Aparici.
1: Molt bona nit a totes i tots, són les 10 de la nit. Quina sensació tan especial saludar-vos avui en aquest nou horari. Des d'aquesta sintonia de la ràdio pública de Pego, ara que el dia comença a recollir-se, la nit ens regala el millor moment per parar l'orella. Avui comença una etapa apassionada, la setena temporada d'Entre Nosaltres, i per a mi, el privilegi més gran que pot tindre algú que estima la ràdio com jo és dirigir i presentar aquest espai. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, cuidant cada freqüència, cada botó i cada micro fins a l'últim segon, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Hem après ràdio, hem après a escoltar, hem après a dubtar, però sobretot hem après que la confiança de vosaltres, els oients, es guanya cada setmana. Així, no hi ha inherències que valguen en el temps, ni audiències que es puguen donar per fetes. La confiança de la nostra gent es guanya cada setmana. I us asseguro, ens ho assegurem, que ens anem a deixar la pell cada setmana. I així, en aquesta casa, ho tenim clar. Aquesta és la nostra brúixola, és el nostre compromís i és el nostre refugi. La ràdio que et parla quan tot calla. Una ràdio pausada, sense pressa. Deixa tipus d'entrevistes de tu a tu mirant-nos als ulls, on la paraula recupera tot el seu valor i on cadascú pot expressar sense filtre allò que pensa i sent.

0: Sovint pensem que allò important és només el que fa soroll, el que ocupa titulars fugaços, però hi ha històries que es lliuren en un silenci absolut. Batalles invisibles de les que passen a l'interior d'un cos, on el dolor es converteix en un inquilí insuportable i l'espera mèdica és un laberint kafkià. I per encendre aquest primer far de la temporada, obrim la línia telemàtica per saludar a les nostres protagonistes d'avui, a Saskia i Loles, que estan connectades des de Pedreguer. Elles saben millor que ningú què significa que el cap et sembli a punt d'explotar per una malaltia rara, la hipertensió intracranial idiopàtica. I com es viu quan la sanitat pública et respon amb un mur de demores interminables? Saskia, Loles, molt bona nit i moltes gràcies per entrar entre nosaltres i obrir-nos el vostre cor i contar-nos la vostra història aquesta temporada.
1: Bona nit, Xavi.
2: Bona nit.
0: El primer que tot, Saskia, com recordes el dia que vas notar per primera vegada eixe dolor extrem que semblava que t'anava a esclatar el cap?
2: Uf, era un dolor horrible. Mai havia tingut eixe dolor de cap tan fort. I no sabia d'on venia ni sabia per què el tenia tan fort.
0: Loles, què passa per la ment d'una mare quan veu patir a la seva filla i la sanitat pública no et dona respostes?
1: Buscar una solució, siga del tipus que siga, perquè pense que és una xica jove, pense que té tota la vida per davant, està perdent-la. Està perdent-la perquè ella pràcticament ja té més dolors que altra cosa i cada volta són pitjors i jo com a mare sento una impotència molt gran. I ojalà tinguera una vareta màgica a les meves mans per a posar una solució o portar-la a un fora per a que la curaren. Si no, del tot, pues un 40% que mos han dit. Sempre, Àlex, sempre mos ha dit que un 40%. I això és el que mos agradaria ja. Són 6 anys de patir. Veure com se li va la vida i que quan tindria que estar avui en dia menjant-se ella la vida. No la vida menjant-se-la a ella.
0: Loles, saps que a 3 anys i mig d'incertesa final fins al diagnòstic de la hipertensió intracranial idiopàtica. Com es viu, com es conviu amb eixe buit?
2: Jo vaig tindre alegria quan Àlex em va dir ja el que tenia, perquè tenia molt de dubtes, perquè no sabien si era migranya o si era ansietat, tenia molt de dubtes. I a mi quan Àlex m'ho va dir, vaig tindre alegria perquè ja li havien posat un nom a la malaltia.
0: Clar, és que després, ja ho podem anunciar, que després connectarem amb Àlex García, que estarà amb nosaltres i ens explicarà un poquet la part com a neuròleg sobre aquesta malaltia. Però a mi m'agradaria, saps què, que ens contares a l'audiència de Ràdio Pego i a l'audiència d'entre nosaltres com has sentit o com ha anat l'evolució de la malaltia, que li van posar nom.
2: Jo, molts de dolors, patixes moltíssims dolors, el dolor de cap, coll, hasta la mitjana de l'esquena. També tens molt de vòmits, molt de marejos. A les orelles és com si tingués tot el dia també com un cor, tot el dia ahí dins de les orelles. I al final les sents. També tens un cansament molt, molt dur i clar, i la medicació pues, també té els seus efectes secundaris, que n'hi ha moltes que ja no sé si és de la enfermetat o de la medicació.
0: I Saskia, per a tota l'audiència, quina edat tens per saber?
2: 31, ara mateix a 31.
0: 31 anys i portes 6 anys, com deia ta mare, amb aquesta enfermetat.
2: Sí, 6 anys.
0: I com una xica jove amb 31 anys, no? Deia ta mare que hauria d'estar menjant-se la vida, no vius la vida que et toca viure.
2: No, la veritat és que no, m'ha fet arrere de totes les amigues, de tot, perquè vaig tindre vergonya de la enfermetat i no hi és quasi de casa i m'ha tancat en un círcul molt, molt menut, però menut. De que és mon pare, ma mare i poc més. I alguna amiga de ma mare i poc més.
0: Aquesta xarxa, aquest suport familiar, l'Oles, com a una única trinxera ferma davant de la por i de la solitud que estava contant-nos, no? Ara mateix, Saskia, a la teua filla.
1: Jo, perdona, pots repetir-la?
0: Sí, la que estava dient-vos, estava preguntant-vos aquest suport, aquesta red familiar que heu creat, com deia Saskia, no? Tu, el teu home, José, i ella, i alguna amistat teua, com veus, com l'has viscuda tu, el formar part d'aquesta red de la teua filla, de ser un dels suports imprescindibles?
1: A veure, així vam tindre que començar a prendre decisions fora de la forma que fora, saps? Perquè ja cada volta estava més afonada. Perquè és que dins de l'enfermetat ella té o crisis, o pseudocrisis, o epilèptiques i d'ausència. O sigui, que ella té un munt de cosetes, saps? I dins d'això, pues, tens que posar-li un somriure, perquè els dies d'ella són molt ruïns. I hi ha dies que conviure en ella, com per exemple avui, que té un dia molt ruïent, estar avui en ella és molt complicat, moltíssim, moltíssim. I jo ho entenc també, perquè ella s'ha de desahogar en algú, i ella es desahoga amb nosaltres, saps? Però, clar, és que les amigues que pensen, pues que no volen ir en elles. El resto també, qui queda? És de dins de casa, que som els que tenim que replegar-ho per davant i dir sí o sí, això tenim que tirar-ho avant. No s'ha d'afonar més de lo que està, saps? I la gent que nosaltres tenim al redor nostre, pues també fan, saps que mira, t'han fet això, saps que vine a passar el dia a la caseta. O sea, que la gent, i també vaig a començar a obligar-la a fer moltes manualitats, entre altres coses, i ens van obrir un compte d'Instagram, ens van posar el baile de les libèl·lules per Saskia, saps? I van conèixer a un senyor i no res, van començar a fer firetes medievals i temàtiques per eixir ella, per treure-la de dins de casa. I ahí anem, fent cosetes, fent moltes manualitats, moltíssimes. En part les fa ella, perquè quan jo note que s'ha avorrit, ja perquè s'avorrix en seguida de les coses, busca una altra manualitat per a que faci, saps?
0: No la diguem que no la deixes que s'avorrisca, que es tanque en ella mateixa.
1: No, perquè ja és difícil conviure en ella, no per res, sinó per la malaltia. És que no pot, no conduís, no pot anar així, no pot anar allà, no pot entrar a un puesto on hi hagi gent. Ara vam fer un repte l'altre dia, on vam anar al cine. Vam passar una pel·lícula tot el rato, que sense i que... Però bueno, vam aguantar tota la pel·lícula, saps? I són coses.
0: I hi ha moments on les paraules ja no tenen prou aire per explicar el que sentim. I llavors entra la música. Saskia i Loles han triat per començar tot un clàssic. El último de la fila, Bailamos como un indio. Loles, Saskia, què amaga aquesta cançó que anem a escoltar de l'último de la fila?
1: Uf, moltes coses, moltes coses. És l'himne de Saskia, és aquesta cançó, és ella. I ho té que fer, perquè si estic jo, per a què ho faça? Ja ho té que treure per damunt de tot.
0: Pues anem a escoltar l'himne de Saskia, anem a escoltar l'último de la fila, Bailamos como un indio, i després ja contarem amb la presència del neuròleg Àlex García.

0: Tornem a la connexió. La força de l'última de la fila ens ha deixat un respir vital, però el camí que ens queda per davant amb Saskia i Loles demana posar el focus en allò que crema de veritat: la realitat de les llistes d'espera, la relació amb els metges i la cirurgia pendent. Continuem parlant i tornem a la taula, tornem a la connexió. Hi ha nits de ràdio en què els guions es queden xicotets davant de la realitat. Fins ara hem escoltat el relat colpidor de Saskia i de la seva mare Loles, el viatge llarg i solitari a través del laberint d'una malaltia invisible com la hipertensió intracranial idiopàtica. Però parlem de sanitat pública, de llargues esperes i de despatxos. La història sempre té una altra cara, o pot ser una altra veu. Una veu que fins ara era la de la consulta i que ara ha pegat un gir inesperat en el destí. S'asseu al pont de comandament. Obrim la línia de videoconferència, donem la benvinguda a la nostra taula i a la nostra freqüència nocturna al neuròleg Àlex García, cap de neurologia i director de l'Hospital de Dénia i Pegolí. Benvingut, Àlex, i moltíssimes gràcies per intervindre en aquesta entrevista amb Saskia i Loles, i més seguint el seu metge i coneguent un poc la seva història clínica.
1: Hola, bona nit i moltíssimes gràcies per convidar-me i dir com a Pegolí que sóc, que estic molt content de que em donen l'oportunitat de participar, clar, faltaria més.
0: Àlex, gràcies per atendre'ns en aquesta hora i per acceptar el repte de mirar els ulls a través d'una pantalla a una de les teues pacients. Àlex, m'agradaria que ens explicares com a neuròleg com va ser la primera vegada que Saskia i Loles i José, el pare de Saskia, varen a plegar a tu a la teva consulta a l'Hospital de Dénia.
1: Jo, si Saskia vol, m'agradaria que farem un recorregut junts amb ella, sí, des del principi fins ara, perquè és una pacient realment molt, molt complexa des del punt de vista dels seus símptomes, la seva patologia, i el primer que tot seria dir lo valenta que ha sigut, i és, tant ella com sa mare, perquè a pesar de tots els pedals té il·lusió, té vol ir avant, vol millorar, ella no es cansa, sa mare encara menys, són lluitadores, i això és el primer, el més important que m'agradaria dir. Jo quan la vas conèixer, ja fa anys, em va donar compte que realment era una persona que estava patint. Que estava patint, però no només el mal de cap que li pot provocar la enfermetat, sinó n'hi ha molt més. N'hi ha molt més, però això no és una pacient normal, és una pacient molt més complexa, on s'afegeixen uns símptomes estranys, com són aquestes crisis que ha dit molt bé sa mare abans, si són epilèptiques o no són epilèptiques. També hi ha un problema d'augment de pes pendent d'una cirurgia de fa molts anys per les llistes d'espera. També hi ha llargues esperes per a poder arribar fins a la fe. I tot això ho han portat ells amb molta dignitat i, a pesar d'espesar, sempre amb la il·lusió de poder millorar. I jo voldria que mos contara, Saskia, també un poquet els encontres quan mos van conèixer, perquè me'n recorde primer i l'entenc perfectament. Ella ja venia de pegar bacs, i al final tens desconfiança als metges, perquè dius un altre mes a veure què en compta este, perquè ja sí. Quan vam conèixer estava afectat, te'n recordes, no?
2: Sí, jo quan vaig conèixer a Àlex jo ja pues anava sent un poquet de por, perquè jo, a mi m'havien dit ja que si m'ho havia provocat jo. Entonces jo quan vaig anar a Àlex li vaig dir a ma mare, dic, a veure ara com quedem. Entonces, però jo sempre li he dit a ma mare, i Àlex ho sap, que és el meu àngel de la guarda, perquè ell és el que em va diagnosticar l'enfermetat, i si tinc algun problema o em passa alguna cosa, sempre el tinc ahí. Anem a buscar-lo i sempre té, aunque sempre em diga que està ocupat, però sempre té 5 minutets per atendre'm i per ajudar-me en el que em faça falta.
0: Àlex, com s'arriba o com, per a que l'audiència de Radio Pego ens entenga, com s'arriba fins arribar al diagnòstic, fins a l'enfermetat, quins símptomes són els que ella ens ha explicat, però m'agradaria més la part tècnica, la part com a neuròleg, com a metge, quins són els símptomes que produeix aquesta enfermetat?
1: És molt bona pregunta, perquè estem davant d'una malaltia realment és poc, poc freqüent, afecta a menys d'una persona de cada 100.000, per tant, hi ha molt poca gent que té aquesta malaltia. La majoria de la gent que la sofreix són dones joves i en augment de pes, perquè això el que fa és que augmenta la pressió intracranial, per això es diu cefalea o hipertensió intracranial benigna. Benigna perquè no s'ha res ruïn, però sí que té molts símptomes molt dolents per al pacient que patís la malaltia. Per tant, són enfermetats moltes voltes que es diagnostiquen per descart. D'una xica jove que ve amb mal de cap molt intens, i podem pensar segur tots en algun en el mateix que estàs escoltant o algun familiar que té migranyes, pues lo primer que tens que pensar que són migranyes, perquè les migranyes produeixen mal de caps en gent jove, sobretot en dones, perquè el 80% dels migranyosos són dones. Pensem en aquestes persones que tenen atacs de migranya que moltes voltes són totalment invalidants. Si a més li sumem, com era el cas, una persona que feia unes convulsions, pots pensar en que pots tindre epilèpsia, per què no? El 1% de la població és epilèptica, pot ser una altra malaltia, per què no? I si damunt sabem que n'hi ha un sobrepès, sabem que un sobrepès també porta no només el tema estètic, ni molt menys, sinó a nivell cardíac, a nivell de moltes altres de circulació, a nivell de molts problemes. Si ho sumem tot, és el galimaties de l'empastre que ens van trobar quan la van conèixer a ella. Però l'ordre i dins és molt, molt complicat. Què és el que mana més? Aquestes crisis, sí. Per això la vam enviar a la FE, esteu parlant abans de les llistes d'espera, efectivament, tot tarda moltíssim, però la vam poder enviar a la FE, sí. Ens van dir que aquestes crisis no eren sí. Epilèptiques. Ja tenim un tros, sí. Almenys, que està descartat. Més, el tema del pes. Molt bé. Ahir, la millor solució de totes, una cirurgia. Ahir una llista d'espera grandíssima i estem esperant i estem a punt de veure la llum i jo crec que n'hi ha un abans i un després a partir de la cirurgia, estic seguríssim. Una sí. Altra cosa més. Quan vegem la migranya, si la tratem com una persona migranyosa, contratem a moltíssimes persones, si no millora, és on és una alerta, no? Una bandereta roja de dir si està passant algo. I finalment, ja penses en aquesta malaltia tan, tan estranya, tan poc freqüent, on predomina una cefalea, un mal de cap constant, que pot tindre reagudisacions, és a dir, que pot tindre atacs molt intensos, i acompanya altres símptomes, com pot ser falta de concentració, trastorns visuals, inflamació dels ulls... Però no sempre has de tindre tots, no sempre has de tindre tots, i ahí ve la complicació. I ahí va vindre també el diagnòstic de la pacient, perquè per a poder diagnosticar-ho, perquè l'audiència es pugui entendre, el que s'ha de fer és mesurar la pressió del cap. El cap té que estar en la pressió, com un pneumàtic d'un cotxe, ni és bo tindre'n poc, ni és bo tindre'n molta. En aquest cas en tenim molta. Però la dificultat de la punció lumbar, també, que és treure líquid i mesurar el líquid a l'esquena, en una punció a l'esquena, com una epidural que fan les dones embarassades, en una persona, en un sobrepès, és molt, molt complexa. Me'n recordo que ho van fer, ella es va portar molt, molt bé. Sí. Se'n recordeu, no?
2: Sí.
1: Conteu una miqueta sí. La parafernàlia sí. Que va ser tot.
2: Sí. Sí,
1: Fàcia,
2: sí, sí. Jo és que anava a dir que és que jo me recordo un dia que vaig anar a consulta i allí ese dia m'encontrava molt mal, tenia moltíssim dolor de cap i vaig allí, pues, vaig tindre una crisi, vaig convulsionar allí davant d'Àlex i justament tenia que posar-me botox a Àlex. I Àlex va dir, diu, mira, no vaig a posar-te botox perquè ve que no el fa res. I antes d'anar al món em va dir, diu, vaig a demanar una punció lumbar d'urgència perquè jo ja a través que sé el que és i no mos va dir res més i això el millor era divendres i el dilluns va ser la punció lumbar i em va fer la punció lumbar.
1: El van fer a una sala especial
2: sí.
1: d'una sala que es diu d'hemodinàmica o d'intervencionisme precisament per el seu pes, per el seu tamany. En radioscòpia va costar molt, la van poder fer i ells ho van poder mesurar que la pressió del seu cervell, del pneumàtic, estava massa alta. I és quan es va diagnosticar.
0: A mi m'agradaria, ara que Àlex ens escolta i està intervenint en la entrevista, tu com a mare, què li tens que agrair a Àlex?
3: Uf, moltíssim, moltíssim, i ella ho sap. Moltíssim. Ella ha sigut la llum i ha sigut el que mos assessora això, allò, i jo, ell sap que jo a voltes que he tingut arrencs de fúria m'he anat i m'ha plantat davant del despatx d'ell. I ell en tota la seva paciència del món m'ha dit que no podia atendre, però jo li dic que tenia igual, saps? I ha plorat, i m'ha rebotat i continuaré fent-ho. I ella ho sap, que continuaré fent-ho. Perquè ella ha vist totes les meues versions i les meues cares, saps? Sí. Però menys sí. mal que està ahí ell.
1: Sempre. Sempre acabem bé, veritat.
2: Un... Sí, sempre. I sempre acabem, riguem-nos. Sempre acabem, riguem-nos sí. I ja està. Sí. Perquè jo sí. sempre ho dic, que ell és el meu àngel de la guarda, perquè sempre sí. m'ha donat una solució per a algo, sí. sempre. I és el que em va diagnosticar l'enfermetat sí. i sempre estaré agraïda.
0: Àlex.
3: I és l'únic...
0: Ara que...
3: Perdoneu.
0: Digues, Loles. Digues, conta.
3: És l'única és l'única persona que sap per on va tot, sap per on tenim que tirar, sap de lo que parla clar i ras, no mos ha enganyat mai, no mos ha torejat mai, no, sempre s'ha portat com un senyor, com a lo que és.
0: Tots els que hem passat per les seues...
3: Ole i mil gràcies.
0: Tots els que hem passat per les seues mans, i jo puc dir que jo he passat per les mans d'Àlex. Àlex, quan t'atén és claret i ras. I li ah, anem sí. a lo que tenim que anar. No és així, no, Àlex?
3: És lo que toca. És lo que toca.
1: La neurologia, la medicina cada volta és més complexa, ja ho sabeu tots, cada volta més malalties, més diagnòstics, més tractaments, més complicada la seguretat social, perquè cada volta les llistes d'espera són més grans, els hospitals estan més petats, més demandes. Jo crec que el més important de tot és ser molt clar en el pacient, contar-los la veritat, perquè els pacients avui en dia ho saben tot, i damunt contar la veritat d'una manera senzilla, que ho entenguin. El que no es pots contar és d'una manera que el pacient, quan sí. t'abandona la sí. consulta,
2: que no s'entere.
1: Este home que m'ha dit, sí. que m'ha de curar sí. o no m'ha de curar. Que sí. això té solució sí. o no té solució. I a voltes s'ha de ser sincer i dir, mira, com, saps què sap sí. i quan ha parlat un milió de voltes. El que el passa a tu té una solució molt complexa. No es donarà una pastilleta, sí. perquè és una solució sí. multidisciplinar. I ho sabem sí. des del primer dia. I sí. cada volta que pego un passet, sí. i jo estic molt il·lusionat en la cirurgia bariàtrica, és un passet, jo sé que no serà la solució, però serà un passet positiu. Sí. I si tu contra l'història de la Xina, perquè sí. li podries dir a la... li podries dir perfectament, no, mira, el millor que podem fer és fer-me això i el tratarà i el curaràs. I després és mentira, no. i la decepció és total. No. I això és en tots, eh? No. I la neurologia, que és una... Sabeu, la neurologia, que és una especialitat molt complexa, que ha canviat molt en els últims anys, ha evolucionat molt a positiu en moltes coses, i altres coses sí. no tant. Sí. Jo tinc clar que el millor que podem sí. fer és ser sincers sí. amb els pacients, sí. perquè ho entenen.
3: Sí.
2: Sí, sí. I a mi el que m'agrada sí. és que, a part de ser sincer, que no, mai m'ha faltat el respecte. Jo tinc falta d'una bariàtrica, vale, m'ho ha dit educadament i ja està, que no mai m'ha sentat mal.
3: Sí.
2: Entonces, vale. I sempre m'ha dit, diu, milloraràs, no tindràs la vida que tenies sí. antes, però et donarem un 40% de vida. I jo sempre li dic que això per a mi és un muntó, sí. jo estic contenta, perquè ell sempre m'ha dit la veritat.
3: Sí. I a part estem mantenent de tot, o sigui que si la bariàtrica no funcionara, n'hi ha una altra cosa a punt. Mos sí. ha buscat una teràpia també que en un principi la va trobar en la clínica Ruber en Madrid. ¿Vale? Com saps que ja vomita tant i bueno, té tantes coses, pues la trobava en València. Saps? Va buscar Àlex.
1: Jo sí, sí que sé que els temps dels malalts, els temps dels malalts, per desgràcia, no són els temps de la els temps de la burocràcia. I el que ens agradaria solventar en un mes o dos, tardem anys.
2: Tardem anys.
1: I es fa pesat. Des del punt de vista sí. de la nostra part, del punt de vista de la part mèdica, ho sabem, però jo m'ho sé, m'ho emporto a casa, però no ho patisc, el que ho patiu per desgràcia sou els pacients.
2: Sí.
1: I és complex perquè la realitat és que els hospitals sabeu com estan, cada volta que sí. tots comencem com estan els hospitals, però bueno, anem fent passeig a passeig, intentem avançar, i el nostre camí ho tenim clar, el tenim al cap, la ruta la tenim claríssima.
2: Ah, sí.
1: I saps que l'Ole la tenim més clara que jo.
0: Explica'ns un poc la ruta que a partir d'ara seguirà Saskia una vegada la cirurgia bariàtrica se li falla, se li practique. Quin és el següent pas?
1: Mira, el primer pas és el tractament mèdic que porta allà. Ella du ja anys en unes pastilles molt especials, que se les pren en infiltracions de medicació, de cortisona i inclús de toxina botulínica, en tractaments molt moderns els últims que han eixit per al tema de les migranyes, tot el còctel ja el du. A voltes l'ajuden més, a voltes, per desgràcia, en temporades que l'ajuden menys i tenim que anar canviant i rotant, perquè el cos s'acostuma, i per una banda, que és el que hem fet fins ara i és el que l'ha fet aguantar fins ara. Per altra banda, està la teràpia, aquesta alternativa que està dient ella de València, que estem pendents que conselleria la Citena València. És una teràpia per trastorns funcionals, és un tema complex, és, diguem, una part més emocional, que jo crec que és superimportant, perquè després de tants anys de sofriment és normal que ella estiga molt tocada i n'hi ha que recuperar-la. I és igual important això com les altres teràpies. No és que siga més important, sinó com a mínim igual. Ella ho sap, ho parlem moltes voltes i estem pendents de l'aprovació. I per últim, tenim el camí de la bariàtrica.
0: Àlex, Loles i Saskia, el que ens ha explicat Àlex és, diguem, per a que ho entengam, però jo a mi m'agradaria saber, Loles i Saskia, com es sentiu amb este camí, no?, que aneu a seguir amb la teràpia esta que estava dient Àlex, que vos aconseguir que fareu a València. Com et sents, Saskia, amb tot este camí?
2: Jo estic molt il·lusionada, jo sempre ho he dit, que per a millorar-me, si tinc que fer el que faci falta, sempre ho he dit, que jo vaig avant sempre, perquè no mai m'ha queixat de res, i tot pot dir Àlex, no mai. Tratament este, bo, això, bo, això sí, no, ho provem. I tot el que em diguin, faig.
1: Sí. I la bariàtrica, sabeu que és una cirurgia per a perdre pes, que és molt important per a ella, perquè és el millor tractament de tot per a baixar, i tornem a l'inici, i així ja tanquem tot el cicle de la seva malaltia, per a baixar definitivament la pressió que té, aquesta pressió tan alta, aquestes rodes tan plenes que té al cap, baixar-li la pressió, i és on ella tindria una gran milloria.
0: Àlex, ha estat un plaer mantindre aquesta xicoteta intervenció i que hagués pogut treure temps per intervindre en directe així a la entrevista que estem fent los a Loles i a Saskia i contar la teua part com a neuròleg. Moltíssimes gràcies. I
3: per un incís.
0: Sí, digues.
3: És que en el recorregut este de 6 anys nostre de l'enfermetat, és que també ha sigut tot una trava pel mig del camí, saps? Perquè vam pillar la transició de privat a públic de l'hospital. També després que Àlex el vam posar de gerent. O sigui, i tot això per a mi també em dona la sensació que analitzant-ho un munt de voltes, això també ha influït a que s'atrasara tot tantíssim.
1: Sí.
3: Vull pensar jo, Sina. Vull
1: sí,
3: pensar-ho.
1: Segur.
0: Bueno.
3: Vull pensar-ho. Lo millor estic enganyant, però perquè vam conèixer una xica d'Oliva que també té hipertensió i ens va dir que en 6 mesos li ho havien solucionat. La hipertensió que pensaven que tenia un tumor al cap i de l'Hospital de Gandia la van enviar a la Clínica València i li van fer la bariàtrica i al mateix temps li van posar la vàlvula.
1: Pues esperem que un any abans de finals d'any estiga solventat, que és el que tocaria.
2: Jo tinc fe en l'Àlex, que m'ho té que arreglar tot.
0: Bueno, Àlex, el que diguem, moltíssimes gràcies per haver intervingut. Continuem, anem a fer la segona parada musical, ens aturem un instant. Més a la vora del mar, Saskia ha triat un tema clau per expressar el que moltes voltes el cos demana a crits. Escoltem a Danae amb Jo quiero respirar. Quin missatge o abraçada de futur porta dins aquesta cançó per a tu, Saskia?
2: Ai, pues, quan estigui millor, tinc que fer això, anar-me a disfrutar.
0: Pues escoltem a Danae amb Jo quiero respirar i continuem parlant amb les nostres protagonistes d'avui. Moltíssimes gràcies.

0: Sentint aquest prec de respirar que ens deixa Danae, entrem ja en la recta final de la nostra conversa telemàtica. És el moment de mirar directament al demà, d'abordar el calendari mèdic, que ja ens ho han contat. Àlex, abans ja ens ha contat quin és el calendari, quin és el camí que ha de seguir Saskia per tancar aquesta primera gran nit amb la família de Saskia. Anem ja a per l'últim tram. Saskia, Loles, m'agradaria, perquè al principi del programa heu parlat d'un projecte molt bonic, que és l'Instagram que teniu, i m'agradaria que aprofundirem en aquest projecte. Conteu-nos, com sorgeix tota la idea d'aquest Instagram, on oferteu, on ensenyeu les manualitats que fa Saskia. Com naix tot això, Loles?
1: Pues ja el dic, que conforme ja la veia jo d'afonar i veia que havíem anat al tribunal metge dos voltes i l'havien dit, i convulsionant ella allí dins del tribunal metge, que l'última volta va convulsionar 12 voltes, van tindre que cridar al SAMU, el SAMU se la va emportar, i al mes van recibir la carta de que era apta per a teletreballar. En quant ella no es pot posar davant d'una pantalla d'un ordinador, perquè, clar, les llums aquestes, això té un nom, si estiguera Àlex ahir ho diria, té un nom, i aquestes llums li afecten a la vista a ella, ¿vale? Perquè és que ella, també, que no ho han dit, ha perdut un 40% de vista d'un ull, I, clar, vam prendre nosaltres el negoci este, dir que aquesta xiqueta algo té que fer, teletreballar és impossible. I gitar tot el dia tampoc té que estar. O sea, que no... Pues fem cosetes. Jo tenia una tenda i tenia contactes, per mediació dels contactes d'estos, pues vaig començar a comprar perles i vaig començar a comprar coses, i vam començar a fer pues la bisuteria que fem. Arrel d'ahir, clar, parlamos de la teràpia, Àlex, clar, són teràpies que valen un munt de diners, Entonces, pues vaig començar jo, perquè jo faig també moltes cosetes de punt de ganxo, vaig començar a fer uns gusanitos que porten el nom de Saskia, diuen gusanitos quitapenes.
0: Gusanitos quitapenas, es diuen, és que hem tingut, bueno, la gent, quan és, les coses del directe, hem tingut un xicotet de delay, un xicotet retard, i no sé tant és. Torneu a repetir, gusanitos quitapenas, sí. Has dit?
1: Sí, es diuen gusanitos quitapenas, però porten el nom de Saskia, saps? I els posem, els tenim a la venda, i la gent pues col·labora en això. Hi ha moltes persones que, a l'enterar-se de lo que estem passant, pues, mos porten un munt de coses així a casa per a vendre. Tenim una xica que mos fa carteretes, una familiar, mos fa carteretes, mos fa llaveros, mos fa un munt de cosetes. Hi ha persones majors que econòmicament no poden, porten llana, saps? Hi ha gent que ve i li porta una tarta a Saskia.
0: Saskia, ara parlant un poc...
1: La gent s'ha solidaritzat moltíssim.
0: Efectivament, anava a referir-me a la solidaritat del poble de Pedreguer. Com heu sentit quan la gent del vostre poble s'ha enterat del diagnòstic de Saskia? Com vos ha respost la gent?
1: Molt bé.
2: Molt bé. Sobretot ahir el Centre de Salut de Pedreguer també s'han portat molt bé sempre amb nosaltres.
1: Sí.
2: Molt bé.
0: I xiques, per a qui vulgui saber o posar-se en contacte amb vosaltres, podeu dir el nom de l'Instagram, de les xarxes socials, per a que vos busquen, per a que es posen en contacte amb vosaltres i compren les manualitats que fa Saskia i tot el que et fan arribar, Loles, el veïnat de Pedreguer.
1: Sí, es diu el Baile de les Libèl·lules. Mos podeu trobar ahí, i el que vulgueu nosaltres vos ho fem a plegar. I és més, si tenim algo allí que vos agrada, però vos agradaria en un altre color, pues nosaltres ho fem. Al gust del consumidor fem les coses.
0: Vamos,
1: és una teràpia més per a ella, claro. Sí, ara havia comprat argila fria, es diu, arcilla fria.
0: Sí, fan que ceràmica engelat per a fer coses en ceràmica. Sí, de secar ràpid.
2: Sí.
0: Bueno, n'hi ha que dir a l'audiència...
1: Ara peleant en la ceràmica.
0: Molt bé, això està molt bé. Saps que no s'ha d'avorrir. No, no s'ha d'avorrir.
2: Tinc que tindre el cap sempre ocupat.
0: Dir a l'audiència que aquesta entrevista que estan escoltant aquesta nit, amb la que hem obert aquesta setena temporada, era l'entrevista que teníem plantejada per a tancar la temporada passada. No va poder ser perquè sí. Les coses, no? Saps que ja ens heu anat contant al llarg de la nit. Va tindre una crisi, no vàrem poder dur a terme aquesta entrevista i vàrem quedar que a l'inici de la temporada serien les primeres en passar per aquests micròfons per els d'entre nosaltres. Ja per anar acabant, perquè ja anem acabant, m'agradaria, Saskia, quin somni o què li diries a la Saskia de fa uns anys abans de passar per tot aquest camí, per tot aquest procés de l'enfermetat?
2: Li diria que... pues, a veure... Que mos ve un camí molt dur, però que el tenim que passar, siga com siga. Perquè ha caigut moltes voltes, però mos tenim que alçar. El tenim que acabar.
0: Bueno, Lole, Saskia, una forta abraçada i moltíssimes gràcies per haver...
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres. I ha sigut un plaer. Hem tingut molt de gust de xerrar i que mos donareu veu.
2: Sí, l'oportunitat d'explicar un poc l'enfermetat, que és una enfermetat que no està molt coneguda.
0: En diu Vicent, el nostre tècnic, que vosaltres el coneixeu molt bé, que si teniu alguna moltíssim. Cosa que dir per últim, que no hagueu dit, ara és el moment.
1: Sí, un segon, que assista el pare de la criatura.
0: Hola, José.
3: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
3: Pues, sí, tot el que hem dit és el que estem passant i està. I res més. Elles són, jo sempre m'he anat a treballar i són elles les que s'han quedat a casa i són elles que han patit, estan patint més, jo també, però elles són les que ho porten, és a dir, són les que estan al peu del canyó. Que estigui jo darrere en tot, en elles, però... I aquesta és la realitat. I ho han passat molt malament, molt malament.
0: Gràcies per compartir aquest testimoni tan important, tant per la vostra part, tant per vosaltres tres, perquè m'hauria agradat que José haguera intervingut al llarg de l'entrevista, però no ha pogut ser. Han estat, com ell diu, no? les protagonistes d'aquesta història.
1: Sí, i una altra cosa que voldríem que s'accelerara tot ja. Saps que Àlex ha dit que l'operació és imminent, és que un any esperant l'operació. I l'enfermetat estava fent camí, saps? I ella va a pitjor i el 18 un dia molt ruïn. Després, en el tema econòmic, no tenim ni un tipus d'ajuda. Ella no té, si no fora perquè José va treballar i de lo que mostraguem nosaltres, que de lo que venem i del baile de les libèl·lules, de què viuria aquesta xica? De què viuria aquesta xica? Si estiguera soles. No pot pagar sinó un alquiler perquè és que no tenia una ajuda. Res, zero.
0: Ja per anar acabant, ja hi ho deixem, no té reconeguda cap tipus de discapacitat la teua filla.
1: Res. Hasta en d'ací dos anys no li donaran la discapacitat, la minusvalia. No se la pot aconseguir perquè com no té cotitzat, que té sols 4 anys treballant, no té cotitzat, no té dret a res. I com no tenia un diagnòstic, pues no la van poder... Sí.
0: Que dur, i ja ho hem dit, moltíssimes gràcies per haver escollit aquesta finestra que és entre nosaltres per compartir el vostre testimoni.
1: Gràcies. Sí, gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
2: Gràcies.
1: Molt agraïdes de que ens donareu veu i res. Fins la pròxima.
0: Fins la pròxima. Moltíssimes gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu, Xavi.
4: Hola, ladrón de paz.
0: I ara que el silenci s'ha tornat a apoderar de l'altra banda del vidre, toca posar coll. Toca dir les coses com són, sense eufemismes de despatx ni panells de control edulcorats. Resulta profundament indigne, per no dir directament, insultant, comprovar com el nostre sistema sanitari, eixe que s'omple constantment la boca de campanyes d'excel·lència i de gestió moderna, és capaç de convertir la vida d'una persona malalta en una gincana humillant d'obstacles i despropòsits. Vivim en un territori on sembla que si no eixes als diaris, si no pegues un cop de puny a la taula o si no amenaces de col·lapsar un servei d'urgències, ningú és digne a posar-te cognom a un dolor que et rebenta el cap per dins. 3 anys i mig per tindre un diagnòstic d'hipertensió intracranial idiopàtica. Una cirurgia bariàtrica pendent des d'octubre de 2025. Repetiu-ho, d'octubre de 2025. Passadissos, despatxos, burocràcia que pesa més que la pròpia malaltia i mesos d'una espera que es mesura amb un calendari de pedra a l'Hospital de Dénia. Però mireu per on. De vegades, la vida fa girs inesperats. Ara que el neuròleg de Sàskia, l'Àlex García, que ha passat a ser el director del mateix hospital, i així ho hem pogut comprovar avui a través de la conversa que hem mantingut amb ell i Sàskia i Loles, confiem i exigim des d'ací que allò que s'ha vist des de la consulta es veja amb la mateixa claretat des de la direcció. Que s'acaben els llims burocràtics perquè quan la gestió sanitària té cara, ulls i memòria de pacient, ja no valen més excuses de despatx. Més mal perquè si hagués sigut per inherència del sistema, la força d'una família com la de Loles, José i la Sàskia s'hauria esgotat. Fa temps, l'amor tossut i salvatge pot amb tot. Sí, però ja va sent hora que la sanitat pública deixa de posar-ho tan difícil per poder respirar.
5: Una narrativa reduccionista.

I així, gairebé sense adonar-nos-en, el temps d'aquesta primera nit se'ns ha escapat entre els nostres dits. Però les converses de veritat, les que es queden gravades a la memòria de l'estudi, no s'acaben quan s'apaga el pilot roig del micròfon. Continuen viatjant per l'aire, rebotant en les parets de la ràdio pública de Pego i arribant a les llars de tots vosaltres. Gràcies infinites a Sàskia, a Loles i a José, que ha intervingut cap al final de l'entrevista, i també al doctor Àlex García per regalar-nos a través de la pantalla la vostra veritat, la vostra lluita, i per encendre el primer far d'aquesta temporada amb una valentia immensa. Gràcies a vosaltres que ens acompanyeu des de l'altre costat de l'aparell. Fem possible que entre nosaltres continuï sent nit a nit la ràdio que et parla quan tot calla. Nosaltres tornem a si mateix el proper dimarts a les 10 de la nit. Fins aleshores, cuideu-vos molt i passeu una molt bona nit i un bon camí. Fins la pròxima setmana.

0: perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
3: Obrir una porta. Notar com l'aire hi entra. Es tracta d'una sensació reconeguda. De sobte, una espècie de déjà vu apareix. Podria ser un mur, el mur de la pàgina en blanc. Però no és ben bé aquesta. Una pàgina en blanc sempre és un espai per descobrir, un paradís, però no perdut, sinó retrobat. Avancem. Algun llum que acabarà per encendre's. Uns racons que ens mostraran les seues potencialitats. Això que comença és el nostre present. Allò que la vida de vegades ens regala.

Gràcies per acompanyar-nos. Ui, que ens fem a la mar, que obrim la porta, que agafem una ploma i emplenem el primer full en blanc.

Em promets, vida meva, que aquest amor que ens tenim i que ens uneix ha de ser indestructible i joiós. Grans déus, feu que les seues paraules siguin veraces i que ho estiga afirmant sincerament i de cor, a fi que ens siga permès mantenir durant tota la vida aquest pacte d'amor indissoluble i sagrat. Càtul, els poemes. Traducció de Jaume Juan Castelló. Editorial Adesiara. Una mirada poètica.

fas caminar. Molt bon dia a tothom. Estimats oients, avui comencem la secció de peu de lletra amb una qüestió una miqueta espinosa per als valencians, que és la qüestió de posar, ficar i també del verb pondre. Heu parat mai atenció a la quantitat de vegades que ens compliquem la vida amb paraules que semblen bessones, però que en realitat no s'assemblen gens? Avui volem solucionar un d'aquells autèntics triangles amorosos de la nostra llengua. Un guirigall que fa anar de corcoll a més d'un. Parlem de tres verbs que són importantíssims en la nostra llengua. Posar, ficar i pondre. Comencem pel més fàcil de tot plegat, que és el verb posar. I aquest és el rei de la neutralitat. El fem servir sempre que deixem una cosa en el seu lloc, sense més complicacions. Per exemple, he posat els llibres damunt de la taula. O posa't la jaqueta, que fa fred. Fins així és fàcil, que sí? Això és de primer de primària. Però la cosa es complica quan entra en joc el seu cosí germà, que és ficar, perquè hi ha gent que ho fica tot a tot arreu. I així ve la norma d'or, que no heu d'oblidar mai. Ficar implica introduir una cosa dins d'una altra, d'acord? I ha d'haver-hi un límit, un recipient i un espai tancat. Nosaltres posem les claus damunt del moble, però les fiquem a la bossa o a la butxaca o dins del pany. Per tant, sí que fa sentit que diguem fica't al llit, i tant, perquè fiques davall dels llençols, també diem colgar-se al llit. De la mateixa manera que et fiques en embolics o fiques en nas on no et demanen, però compte, anem al compte. L'error més típic que per culpa de la interferència de les llengües veïnes és fer servir o utilitzar o gastar, ficar per la roba. Jo no puc dir m'he ficat els pantalons. No ens fiquem els pantalons ni les sabates. Ens els posem sempre. I ara anem al plat fort, que és el verb pondre. El verb pondre és el verb que fem anar quan un au o un ocell pon un ou, quan es pon el sol, quan es ponen els altres, d'acord? I ja i s'ha acabat. Penseu que no podem demanar a ningú que ponga el llit. Li demanem literalment que faça un ou entre els coixins. Així que ja ho sabeu, per tindre-ho claríssim a partir d'avui. Posar és ubicar de forma general. Ficar és introduir una cosa dins i pondre és una qüestió de gallines i postes de sol romàntiques. Moltes gràcies per la vostra paciència.

0: paraula d'editor. Una secció per conèixer a fons el món dels que fan possible els llibres. I com no, perquè ens informen una mica de les novetats que tenen entre mans. En aquesta ocasió tenim a nosaltres a Marc Romera, editor de la Preu Edicions. Què tal, Marc?
1: Bona tarda, Fons, què tal?
0: Bona vesprada, moltíssimes gràcies per estar a nosaltres i en aquest primer programa de Pàgina en Blanc i també la primera vegada que fem la secció en aquest format de paraula d'editor. I és un goig tindre't així. Reprenem la història, no?, de Radiofònica i la col·laboració. I primer que res, doncs jo diria que segur que t'ho han dit abans, però m'agrada sempre preguntar, per si hi ha algun oient que encara no ho sap, els motius que et van dur a dedicar-te a això d'escriure, d'editar, perquè tu ets escriptor i, ara, i també ets editor, no? Primer fou l'escriptura i després l'edició. Són vasos comunicants?
1: No necessàriament, no necessàriament. Depèn molt de com et prenguis la tasca d'editor, no? En molts casos la tasca d'editor és la de un simple empresari, però és quan entres dintre del món de l'edició, diguem-ne, de literatura pròpiament, i apostant per una manera de fer, i a partir d'una passió que és la que t'ha mogut tota la vida i que et porta cap aquí, aleshores esdevenen vasos comunicants i tot el que fas d'alguna manera t'alimenta, no? No econòmicament, perquè a més som una institució sense ànim de lucre, sinó t'alimenta, doncs, de la mateixa manera que qualsevol cosa creativa que et pugui impactar. I això genera que la col·lecció creixi d'una manera obrint cada cop més portes, apostant per noves maneres de dir, de fer poesia, i buscant sempre l'excel·lència, no? Cosa que no sempre es troba, o no sempre hi ha un acord comú que la trobi. Mm-hmm.
0: I quina filosofia trobaria un lector que encara no coneix la Breu al seu darrere?
1: No sé, és que hi ha moltes filosofies en el nostre catàleg. Precisament som molt heterodoxos perquè apostem des de la poesia més experimental fins a la més, diguem-ne, tradicional, en un sentit de que segueix un fil, no? Que no ha estat mai trencat. Poesia, aquesta poesia que modernament porta una certa confusió, no? Que és aquesta poesia narrativa, no? Ja no de versos, sinó de línies que es van encavallant. Poesia portada a l'extrem dels símbols, poesia simbolista, poesia... Apostem per tot, menys pel haiku. Nosaltres estem oberts a tot, sempre i quan hi hagi una qualitat i una intenció literària creïble al darrere.
0: Com preneu la decisió, perquè m'has dit que no teniu, excepte els haikus que el deixeu de fora, de costat, podeu editar en poesia moltes estètiques, per exemple.
1: Però molts?
0: Moltes estètiques.
1: Sí.
0: Però en un moment donat hauré de decidir aquest. Vull editar aquest i no un altre, per exemple. Com preneu aquesta decisió d'editar i quin seria després el factor Diana, no? El públic Diana o el nínxol de mercat al qual us dirigiu?
1: Bueno, aquest últim és el problema més gran, no? Perquè ens dirigim a un nínxol molt reduït i que no tot el que fas encaixa en tot el nínxol, no? És un nínxol amb fronteres mòbils, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres no pensem molt en això del nínxol. Sí que és veritat que hi ha alguns autors que ens passen el cap, mira, d'aquests en vendrem més, no? Perquè l'autor... Hi ha autors que tenen una habilitat especial en les xarxes socials i en donar-se a conèixer i en, mm-hmm. i en el que seria la vida social de la poesia. Hi ha altres autors més discrets que van fent la seva obra i que costa més. Però nosaltres, amb això, intentem no distingir o mantenir un equilibri. Pel que fa a l'estètica, hi ha una cosa, és el que m'agrada a mi. Si jo edités només allò que encaixa amb la... Quan dic el que m'agrada a mi, no, no a nivell de lector, sinó a nivell de poeta, diguem-ne, sí. Si jo hagués de publicar només això que encaixa amb el que jo faig, la Breu, a lloc de tenir 160 i escaig números, en tindria potser 25 o poc més. Per tant, aquí, vull dir, el que sí que hem d'estar molt atents és que quan... El que ens fa de decidir publicar un llibre és que quan el llegim, d'alguna manera ens sacsegi, i sobretot, per mi, el que és essencial, si vegi una manera nova de dir les coses, no? Que cada cop, això és cada cop més difícil, ja des de fa més de 300 anys, de 500 anys, o fins i tot des de després dels anys. Cada cop és més difícil dir les coses d'una manera mateixa, però les coses més o menys acaben sent les mateixes. I aleshores el que busques és aquesta experiència de llenguatge que et sacsegi i que t'aporti una, per dir-ho d'una manera exagerada, una epifania, no? Mm-hmm.
0: I per anar acabant, ens agradaria que ens feres una miqueta, que és també la finalitat principal, 5 cèntims d'aquests llibres que heu editat o esteu a punt d'editar properament.
1: Mira, ara fa, abans de l'estiu, vam editar un llibre preciós que es titula La més nit, que és d'Adam Mañé, un poeta de Tarragona que viu a Girona. Jo diria que és de la generació dels que són dels anys 60. És un llibre que és una meravella. És una meravella en el sentit que és una mena de deliri líric, per utilitzar una expressió una mica així aliterativa i poètica, un deliri líric a través de la figuració del mar. És a dir, apropar-se a la condició humana o a certs aspectes de la condició humana, però a través de la metàfora del mar. Del mar, en aquest sentit, un mar en el qual no sures, sinó que hi profunditzes i t'hi trobes, doncs, tot l'espectacle. És un llibre que ens porta quasi bé, quan l'estàs llegint, a la sensació de si estiguessis bussejant en un abisme, on hi ha totes aquelles espècies de peixos, de plàctons, de crustacis absolutament monstruoses i impensables, que viuen a les fosques, però que quan encens el llum desprenen uns colors impactants. Doncs jo només sé definir aquest llibre d'aquesta manera. I després et dir el que està a punt de sortir, perquè avui he rebut la foto d'impremta amb una caixa amb tots els volums del llibre El ciclop i els cucs de seda, que és teu, al fons.
0: Sí, sí.
1: I que, bé, jo tinc una... Em fa molta il·lusió aquest llibre, fa molt temps que col·laborem en coses i res, amb no res el tenim a les llibreries, i jo crec que aquest llibre, si algú ens l'ha explicat, tu, o sigui, però potser ja en una altra ocasió o com vulguis, perquè el programa és teu.
0: Doncs ha estat un plaer tindre't així a Pàgina en Blanc, i ja saps que això és un inici i que continuarem seguint els vostres llibres, seguint els vostres autors i ajudant a que aquest projecte cada vegada sigui més conegut al territori valencià. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.

0: paraules. Som això, paraules. Com podem llegir a Hamlet o la famosa cançó italiana Parola, parola. Paraules. I qui millor per a dir les seues paraules que el propi autor? Per això encetem Paraula de poeta. I ho fem amb Víctor Vila. Què tal, Víctor?
1: Hola, bona vesprada.
0: Bona vesprada. Doncs te demanaria que ens llegires en aquesta secció que està destinada a que els poetes ens llegeixin en la seva pròpia veu un poema que hauràs seleccionat, quan vulguis.
1: Disculpa, t'escolte molt regular, Alfons.
0: Sí, sí, que si es pots llegir un poema.
1: Un poema?
0: Sí.
1: És ideal, sí. Ja el tenia, ja estava avisat, ja el tenia seleccionat. Aquest és un poema del poemari El Món, que acaba, bueno, va sortir fa mig any. Diu, vull que s'accelera el temps. Vull que s'accelera el temps fins que deixen d'existir els dies. Que es facin un fil de llum allargat, una tirolina blanca cremant els dits. Vull que s'accelera el temps tant que dia i nit es bescanvien, i el cel del son i el sol del món siguen indistingibles entre ells. Vull una rutina extrema i despertar-me cada matí la mateixa hora, cada nit el mateix llençol, no saber l'any. Vull que el temps sigui un tret, que es torni el rastre del seu propi fum. Fum d'àpats i cigarrets empeltats, la cuina espillada de taules parades. Vull que s'accelere tant el temps que de tan ràpid el seu pas oblida el sentit del seu sentit i se sobrepose i congele i torne un. I així tindre un minut, un segon, un moment endomès de pau.
0: Què millor per conèixer la teua trajectòria que passar a la secció Trencar el gel. Perquè Trencar el gel és la nostra secció dedicada a conèixer, almenys per poder-nos fer 5 cèntims, d'un convidat molt especial, ja que és, com no, en la nostra primera pàgina en blanc no és un altre que qui ens acaba de fer seu i nostre un poema, Víctor. Moltes gràcies, Víctor, per escriure el teu nom en la nostra pàgina en blanc. I així com nosaltres, tot té un inici. I la primera pregunta, si m'ho permetes, com fou que començaves a escriure?
1: És una pregunta que la gent sol fer molt. De primer que res és un orgull estar a primer inici del programa. També és la meva primera entrevista, per tant, ho faré el millor possible. Jo realment no ho sé, vaig començar a escriure poesia quan tenia 7 o 8 anys. I històries breus, també recordo estar a la casa de la meva iaia, que tenia un ordinador molt, molt gran, molt, molt pesat, i obrir un Word i escriure històries, amb el Word Art, amb aquestes lletres grandíssimes i colorides. I això tenia 8 o 9 anys. Sempre ha format part de mi, jo no crec que ho deixarà de ser mai.
0: O sigui, és una espècie de viatge, no? Viatge cap al món de les lletres. Doncs, escriptor, traductor i músic, i format en la psicologia i neurociència. Què uneix totes aquestes parts en tu i en la teva obra?
1: Bé, crec que seria una observació obsessiva del món i de les persones, sobretot de les persones, pot ser, però una observació obsessiva quasi del món, de totes les coses, dels edificis, de la naturalesa, del comportament. Crec que psicologia podria haver sigut qualsevol altre camp. Sempre he estat interessat en la psicologia, però crec que més del punt de vista, no sé, compassional cap a tot, sobretot el comportament, no? I la narrativa de les persones i de la societat. Pot ser això m'ha dut també a escriure i a reconèixer les dues coses.
0: I això se relaciona una miqueta amb la següent pregunta. I és que estudiar com funciona la ment ha canviat la teua manera d'escriure? De fixes en coses que abans et passaven potser desapercebudes?
1: Sí, diria que a l'inrevés, que escriure m'ha fet canviar la manera en la qual em funciona la ment.
0: També.
1: Sí, crec que escriure m'ha fet tindre més interès en la psicologia, en la meva pròpia psicologia i la de la resta de persones. I també crec que és el que em fa despertar l'interès per les coses, sobretot la poesia en aquest sentit.
0: Quan et presenten com a autor jove, com reps aquesta etiqueta? Creus que dona visibilitat o que fa que es valori la teva obra com una promesa de futur i no com una realitat de present?
1: Bé, no em solen presentar. O sigui que és una pregunta...
0: I si ho feren? I si ho feren així?
1: Sí, sí. No, està clar. Jo crec que no és cap de les dues coses. Crec que dona visibilitat, però jo sé, perquè ara hi estic dins, no?, que hi ha molt de moviment poètic en la joventut, grandíssims poetes i grandíssimes persones, i tots són poetes joves, però en algun moment deixaran de ser, en sort no deixaran de ser poetes, deixaran de ser joves, però no sé, crec que pot ser és com una la preetiqueta de poeta, no? Encara no ho són del tot, tot i que alguns sí que ho són, i grandíssims, però i grandíssimes, però no, jo crec que dona visibilitat, més que sigui una cosa com de futur. Crec que tenim el nostre espai, a banda ens movem molt, tenim molt, les poetes joves tenen molta iniciativa, organitzen moltes coses i jo crec que és una bona etiqueta.
0: Un moment important, suposem, en la teua trajectòria podria haver sigut guanyar el Premi Rei en Jaume en l'obra El Món. Què va significar aquest premi i aquesta publicació per a tu?
1: Bé, jo realment sempre dic que a mi m'han fet poeta, perquè jo escric molta més narrativa que poesia. I crec que el món en literatura valenciana i literatura catalana ara és el moment d'aprofitar per la poesia. Jo crec que he tingut la sort de alguns poemes i guanyar el premi, i això és evident, és molt important, però crec que el, no sé com explicar, el món de la narrativa és més la meva part interior. I veig que és molt més complicat ficar-se, com estàvem parlant abans dels verbs, ficar-se dins. Guanyar un premi de poesia és molt complicat també, és una experiència llarga perquè s'ha de presentar molts premis i és molt frustrant sempre. Guanyar un premi sempre és molt gratificant i a banda mai saps la quantitat de coses que et va donar. A mi m'ha donat recitals, m'ha donat contactes en el sentit de compartir espais amb gent que ara admire, per exemple. I igual, ja acabem aquesta pregunta, l'altre poemari que tinc, Poesia passatgera, va guanyar el Premi Universitat de València i és una plaqueta de 6 poemes i jo pensava que no m'atorgaria res, no seria un fet a banda del premi, no seria res, però m'ha obert les portes a tot i a conèixer a molta gent que, com he dit, ara admire. I per això sempre crec que motivaria sempre qualsevol persona a presentar el que siga a qualsevol premi, perquè un poema ja paga la pena.
0: Podríem dir que en la teua obra existeix un intent d'abastar el món, però que finalment ens fa necessari tornar a casa, que sense aquest món tan pròxim tot perd part del seu sentit?
1: Sí. Sí, bé, jo m'he mogut molt per el món, he viscut a molts llocs i crec que encara me quedaran molts llocs de viure. De fet, el poemari el que vaig escriure el tinc així, bueno, en molts llocs, i És una necessitat constant, la necessitat de tornar a casa, també la lluita en acceptar que ta casa potser no és com la idealitzes quan estàs fora, no? És preciosa, però té els seus conflictes també, que van avant quan tu no estàs. Per tant, el món, el poemari este del món, jo crec que el conflicte més gran és això, el estar fora, estar dins i no saber exactament trobar en quin de tots els llocs vols estar. Tot i que la llar no és el més proper a tu.
0: Tu, com tants altres valencians, fins i tot, jo també m'inclouria en una certa etapa, vius fora, concretament a les Illes. Què ha significat això personalment i en la teua trajectòria? I, a més, et consideraries un illenc d'adopció o un valencià en l'exili?
1: Jo em consideraria un illenc d'adopció. Bueno, això m'ho han de considerar els mallorquins, però a mi m'han dit que ja soc mallorquí. Jo no em consideraré mai un valencià en l'exili perquè n'estic exiliat, torne constantment. Però no, un illenc d'adopció, absolutament. Jo crec que m'he inserit fins al fons del món poètic i cultural de almenys Mallorca, perquè és grandíssim, preciós i estic molt satisfet de viure a Mallorca. Abans vivia als Països Baixos i era cosa diferent. A nivell de qualitat de vida, diria. Però sí, la gent a les Illes... Bé, és difícil perquè viuen a una illa, tenen les seues xicotetes versions del món, les seues xicotetes societats dins de la illa, que ja és una societat que no és en absolut xicoteta, però... I ficar-se dins és preciós, la veritat.
0: I una altra cosa és, òbviament, viure-ho com a ciutadà o com a habitant, no com a turista, que estàs de pas, mentre que estàs com a habitant i gent ja ets formes part del paisatge, encara que el paisatge... Algun dia en parlarem de la situació turística i l'ocupació que pateixen les illes. En el llenguatge que empres existeixen moltes paraules que intuïm, que provenen de la teua infantesa, que a través d'elles podem trobar en el nostre lloc al món. Però no trobes que a cada vegada la nostra societat ha empobrit més el llenguatge? I de pas, l'afirmació primera és certa, notes així, que és una forma de rescatar aquestes paraules del teu lloc, origen, la teua infantesa, etc.
1: Sí que faig servir paraules més que... Bueno, són de la meva infància, són de la meva infantesa, però sobretot són del meu poble, que és el Càcer. Com Man Peixet, que és la flor de l'agret, no? O Parotet és una libèl·lula. I no sé quines més, però... Sí, o fins i tot les fruites, diguem, formen part de la infantesa. Tot el que és naturalesa, tot el que és... Com sé? Jo crec que la llengua, el perill més gran que té, segurament és en aquestes paraules. Jo no pensava en fer una acció activa, una cosa activa de mantindre les paraules en el meu poemari. Un poc sense voler, perquè les he fet servir també per apropar, pot ser, bueno, un lector, no ho sé, al meu món, però també per estendre el meu món a la lletra del poema. Crec que és molt important recercar aquestes paraules en el passat propi de cadascú, no? Perquè no estan en ningú lloc. Man Peixet, que és secret, no està en ningú lloc. Està en alguna cançó popular, ho diu la gent del meu poble, però si no està escrita una i altra vegada, almenys per algunes persones, sí que tendria a perdre's. I, a banda, que moltes no sabem el significat. Crec que el perill més gran de l'empobriment de del llenguatge no és el llenguatge elevat, sinó concretament aquest llenguatge col·loquial i local. Perquè el llenguatge elevat sempre està registrat i aquest tipus de coses moltes vegades no. I això és important, jo crec que eixir un poc fora de la norma en el llenguatge i dir col·loquialismes i localismes dins del llenguatge elevat, que és la poesia moltes vegades.
0: Un dels poemes que m'agradaria destacar, i si no m'equivoque, crec que és el que havies llegit, és avui, sí, que s'accelera el temps, precisament. No havien quedat, jo tenia preparat això. No sé què és un tret peculiar del nostre temps d'ara? I què vols expressar a mi aquest poema?
1: Vull que s'accelera el temps. Vols dir?
0: Sí, que no sí, vull que s'accelera el temps. Sí.
1: Bé, no, jo l'he llegit perquè tinc molt bon record del Valen llegir el dia del premi i també amb el temps crec que és el que més m'ha romàs en el temps, no? És estrany perquè vivim molt accelerats, jo personalment no escape de viure accelerat. I realment el poema és l'exageració d'això, és com una roda que va massa, una hèlix que va massa ràpida i ja no veus el seu moviment, no? És a dir, vull que s'accelera tant el temps que de tan ràpid el pas oblida el sentit del seu sentit, se sobreposa i congele i torna un. I tindré així un moment de un moment de pau que és etern, que és mil·lisegon, no? És aquesta idea, crec que vivim en el món ara constantment d'acceleracionisme, bueno, polític, ideològic, un extremisme a nivell temporal, de l'ús del temps, de la tecnologia, de la política. No tenia aquestes idees quan vaig escriure el poema, era més la necessitat de parar i la necessitat de dir l'única manera de parar crec que seria enfilar el temps a tota hòstia. Ja no podries percebre el pas del temps, no? I per tant, tindries temps per descansar. Un poc aquest xoc, que crec que és la vida moderna, no?
0: Doncs hem d'anar tancant esta secció. Moltes gràcies per les teves paraules, per haver trencat el gel, però no ens deixaràs perquè et volem furtar encara una miqueta més de temps. Doncs entrem en 10 minuts. En 10 minuts, una secció dedicada a enraonar dels temes que ens preocupen. Nosaltres avui tindrem una tertúlia reduïda, estarà Víctor i estaré jo precisament, i anem a PAMS, així podem anar participant amb idees per poder debatre. I m'agradaria trencar el gel precisament canviant d'una temàtica. La temàtica que té a veure amb els monuments que de sobte deixen de tindre la referència a la qual estaven acostumats a funcionar. No sé si has sentit parlar del monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Fou allà on estava soterrada part de la família del poeta Ausiàs March. Però ara una empresa de Castella hi vol fer un balneari. Què penses de la degradació dels monuments en general i dels monuments valencians? Imagines que coses així podien passar en territoris com, per exemple, a la casa natal de Cervantes o la pròpia de Shakespeare? Què penses, Víctor?
1: Sí, m'escolta?
0: Sí, sí.
1: Bé, jo crec que és un fet absolutament terrible. Crec que obeeix al propi pas del temps, també. La gent s'oblida molt fàcilment de la importància de certes persones en la història, de certes persones en la literatura universal. Jo crec que es pot transcendir fins a un punt inimaginable, però jo no diria que això pot passar ara en altres territoris. Crec que és una cosa, un menyspreu específic a la nostra cultura en concret. Per part de nosaltres mateixos, també. Molta disculpa, però jo no diria que no podria passar en 100 anys en altres territoris. Crec que la importància que se li donen a els personatges històrics va canviant i ara mateix certament estem patint un moment en el qual els nostres personatges importants no se'ls valora en absolut, no se'ls valora, no els valorem i ningú, vull dir, la gent de peu, bueno, no vull parlar de la gent de peu, jo no, la gent de peu sé qui és el sesma, però, bueno, és terrible.
0: Però potser podríem dir que si ens posem a defensar el paper del dimoni, no? Que aquest edifici fins ara no ha estat degudament rehabilitat i sense la intervenció d'una empresa estaria en risc de desaparèixer pel simple pas del temps.
1: Perdó, Alfons, t'escolté molt regular.
0: No, que el que estava dient és que, per una banda, no hi ha el respecte degut al tema de un edifici està lligat a la família dels Saus i el Mar, per exemple, i tantes famílies importants de la zona, però per altra banda hem de constatar que aquest edifici ningú s'havia preocupat massa d'ell i que fins a l'aparició d'aquesta empresa, si no fos per ells, potser no estaríem parlant i l'edifici s'hagués caigut a poc amb els anys.
1: Ja.
0: Què en penses?
1: Uf, bé...
0: És complicat, no?
1: És complicat, crec que... Bé, crec que depèn de... el fet que aquest tipus d'edificis no haurien de dependre de famílies o d'individus concrets, jo crec. Evidentment s'hauria caigut a trossos, és cert, però és molt probable que això hauria d'haver fet hauria d'haver passat a formar part d'una entitat pública fa molt de temps, penso jo.
0: Doncs el temps se'ns ve al damunt, hem estat gaudint moltíssim d'aquestes tres seccions que hem compartit. Moltíssimes gràcies, Víctor, per la teua participació i, òbviament, gràcies, continuarem comptant amb tu poquet a poquet. I així acabem la secció de 10 minuts.

Ens agrada llegir poesia, però també podem gaudir dels versos acompanyats per un bon vi, o sigui, per acords adients que els confirmen i els afinen, i els facen arribar a molta més gent. Així comença Versions Poètiques, una secció on el poema troba el seu referent musical i musicat, clar. I per poder gaudir de la millor música i poesia, tenim el grup Blau Mut, que ens ofereix a Ivac Llor, perdón, una cançó que forma part del disc del centenari del poeta Salvador Espriu.

Poema de neu. En quedarà del tot només la cendra, a recer d'un marge. L'estiu es crema amb els armenys de la darrera poda. Lluny, un fumeral escapça el paisatge, mentre les branques dels arbres hi ballen, encara nues, les llums del matí. La darrera pluja i el blau del cel, un glob tan fugaç i delicat d'aire que en tot, en tu, estranyament, ha fibrat, com si avui t'hagués travessat un àngel. Poema número 19, Ricard García, Les hores ferides, Pallès Editors. Una mirada poètica.

Com dos i dos són quatre, així les matemàtiques ens confirmen la vida. I de dos en dos paraules anem aprenent a alçar el vol. Hi ha matins que hom pensaria agafar un paraigües per provocar, ni que fora, una petita pluja. Pluja d'idees és el que ens cal per entendre tantes coses que ens preocupen. La fam al món, les massacres a Palestina, les injustícies en general. I així un bon dia hom agafa un barret, pren consciència del pes del teixit. Sempre va bé una mica d'ombra. I camí que caminaràs fa veure que posar bona cara a les coses sempre és un bon indici. Perquè, si no, hauria de tindre sentit el barret i l'existència. Pàgina en blanc, amb Alfons Navarrete.

I fins ací el programa número 1 de Pàgina en Blanc. I sempre ens agrada veure una miqueta, una reflexió al voltant del que hem tingut aquests 55 minuts, quasi 55 minuts. I recordem que hem parlat de llengua amb Jesús Lastra, per exemple. Hem tingut la poesia de Càtul, concretament un poema d'ell. A més, hem escoltat a Víctor Vila, hem parlat amb ell del seu llibre i hem tingut una xicoteta tertúlia. I per últim hem acabat amb un poema de Ricard García. Nosaltres tornarem a escriure una nova pàgina en blanc dins de 7 dies. Mentrestant, us recomanem que sigueu feliços i us diem adeu i adeu.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos. Sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me
2: cuesta más. Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Type.
1: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio.
0: Ràdio, ràdio, pego. Ràdio, pego. Pego.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: Som la teua veu. Ràdio Pego. Imant.
1: 107.8 Ràdio Pego.

0: 691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Pego.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.

Freedom!

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa a carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.